0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

sí.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
1: I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ouzan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

Dijous 14 de maig, regala vida. De 5 a 8 i mitja de la vesprada, una unitat mòbil al centre de transfusió visita el centre de salut de Pego. Cada dia, el centre de transfusió necessita l'entrada de 250 unitats de sang per abastir els 15 hospitals de la província d'Alacant. Una sang que s'utilitza principalment per a tractaments oncològics, intervencions, parts o accidents de trànsit, entre altres utilitats. A partir dels 18 anys pots donar sang. Només cal pesar més de 50 quilos i acudir amb una bona hidratació. Unis-te a la fàbrica de la vida. Dona sang. Dona plasma.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Bona vesprada a totes i a tots. Soc el Jordi Mata, Radio Pego. Són les 7 i 5, 7 i 6 quasi.
1: I comencem?
0: I comencem.
1: En la mosca.
0: Amb Vicent. Bona vesprada, Vicent.
1: Bona vesprada, Vicent Morera, el nostre tècnic que fa... Fa
0: miracles.
1: Miracles.
0: Sí, sí. No li hem de dir massa voltes, que si no, perquè si no, l'ego pujarà massa.
1: Heu molt crescut,
0: no,
1: ja, no?
0: No, no. Bé, bueno. Bona vesprada, Dani, com estàs?
1: Bona vesprada, amic. Molt bé, força bé.
0: I res, avui el programa, com sempre, dirà coses i intentarem dir coses interessants que molts no diuen i altres no s'atreveixen. Els temes aniran com la primera part, com sempre, amb l'apartat de Dani sobre el Tàbano, l'Amèrica Llatina, que ja sabeu que això és una columna magistral. Després parlarem de Cuba, diferents temes, perquè Cuba és molt actualitat, ja ho sabeu, suposo que heu, perquè seguint el psicòpata que del nord, sabeu que la cosa està calenta. I en la segona part parlarem una mica de la vaga d'ensenyament que s'ha de parlar, perquè afecta a totes les famílies, perquè l'ensenyament afecta pràcticament a totes les famílies. I després també volem parlar de la situació internacional, una miqueta Iran, Palestina, la guerra que hi ha per allí, tot això també, una flotilla que també va sortir, que va haver-hi, tot això ho hem comentat. I després ho acabarem amb, doncs, bé, perquè creiem que no podem deixar-ho, parlar de la pedorra de Ayuso, que va anar a Mèxic i fue por lana y salió trasquilada, com diuen allí, o aquí. I llavors, doncs, comentarem cosetes de la Ayuso, també una nova col·laboració que es presentarà Dani sobre Hernán Cortés, aquest gran conquistador que va fer crisol de cultures, i ho acabarem, ens acomiadarem amb un tema que jo sí que no volia deixar passar, que volia commemorar, volíem recordar el 9 de maig. El 9 de maig l'exèrcit soviètic va prendre el Reichstag alemany i es va donar per acabada pràcticament la Segona Guerra Mundial. L'exèrcit soviètic és el que va fer que avui no parléssim alemany aquí i a molts llocs, perquè l'exèrcit soviètic, amb els seus 26 milions de morts, va ser el que va parar la maquinària nazi que s'estava expandint per tot el món. I ho farem, doncs, amb l'himne de la Unió Soviètica. Jo us llegiré la lletra perquè sabeu de què va, i amb l'himne de la immortal Unió Soviètica ens acomiadarem el programa. Aixina que arrenca la mosca.
1: Sin más dilació.
0: Exactament, arrenca la mosca.

0: Bueno, després de la crònica magistral de Dani, gràcies Dani per aquestes cròniques.
1: De res, company.
0: Bé, jo crec que aquest món hauria d'aprendre molt de les Madres Plazas de Mayo, perquè està molt rebolicat i gent tan compromesa com aquesta costa difícil de trobar. I avui en dia, no dic que no, perquè el món palestí està ple, per exemple, d'heroïnes i a més amb aquest genocidi, no? Però però costa. I un altre món on són heroïnes i estan mantenint la revolució és a Cuba. A Cuba, bé, aquests últims darrers setmanes la cosa està molt més greu. El psicòpata del nord amb els seus pandilla de criminals estan amenaçant d'una intervenció. Segueixen bloquejant entrades de petroli. Acaben de dir-me les apagades, ahir mateix es va haver un problema també, doncs, de 22-24 hores, és a dir, que vol dir que els menjars, les neveres es fan malbé, les de cuinar, etc. Hospitals, escoles, etc. Vull dir que la cosa està molt complicada. Jo també vam comentar la setmana que hi havia una flotilla que sortiria, va eixir de Barcelona, havia de parar a València i seguir cap a Màlaga, Cádiz, Canàries, arribava a Mèxic i després a Cuba. Una travessia amb el vaixell d'Open Arms, carregat de material sanitari, amb plaques solars per donar llum a un hospital infantil. Bé, doncs el bloqueig no és només als Estats Units o Europa, perquè això és així, és aquí també, perquè hem de denunciar que el port de València li va denegar el permís d'atracament a aquesta vaixell, perquè el seu idea era arribar demà a València, fer un acte de solidaritat, fer un acte de denúncia donant veu, i el port de València ha dit que no podia.
1: Les autoritats del
0: sí, port, els autoritats del port han denegat el permís. I, bueno, de moment, avui el que han fet és, sembla ser que segons sí que han pogut atracar i estan allí. I després seguiran cap al seu itinari. Esperem que no hagi problemes. Bé, això és una. Vull dir que el bloqueig segueix...
1: Perdó, estan en Segunt?
0: Sí, avui aquest matí estaven
1: a
0: Segunt i allí feien una recepció amb les... comitès de solidaritat, denunciar això, etcètera. Després seguiran. A València es fa un acte també d'homenatge amb ells el divendres, als jardins allí al centre. I bé, jo el que volia, per no fer-ho llarg, perquè això, per desgràcia, seguirem parlant de Cuba, perquè ahir vam estar a una xerrada a València presentant un llibre sobre Fidel, d'una pila de gent que escriu sobre ell amb el seu centenari que es compleix el 13 d'agost, el centenari del seu naixement. Hi havia Ignacio Ramonet, un gran escritor, periodista, va ser director de Le Monde Diplomatique, ha fet aquest llibre famós, Cien Horas con Fidel, que és una manera de biografia d'ell, etc etc.
1: Pasqual Serrano,
0: hi havia la...
1: El que ha graficat, també.
0: Sí, Parra. I bueno, allà una miqueta, a mi em va deixar una miqueta el cos... desassossegado, diria en castellà. Perquè va dir que el dia 20 d'aquest mes és un aniversari pels Estats Units emblemàtic, perquè és aquell dia en què 1898 els yanquis van entrar a Cuba quan l'exèrcit Manví estava a punt de derrotar a l'exèrcit espanyol. I el 20 de maig per ells és una data d'intervenció que representa la seva, diríem, presència a Cuba amb l'illa de, amb el tema de Guantánamo, etc. Llavors, doncs, ell suggeria que potser els assassins del nord, dels Estats Units, podrien fer alguna acció contra Cuba buscant aquesta data, que és el 20, que això és d'aquí dos dies. I a mi la veritat és que tot això ens té molt preocupats. Jo volia llegir una cosa molt ràpida, perquè com la gent, no, perquè si bloqueig no existeix, que si no hi ha democràcia, que tota aquesta palabreria barata, que sense arguments, vull dir una cosa molt ràpida d'un cubà, un autor, un cineasta cubà molt compromès, Eduardo de Llano, que quan li pregunten això, les respostes m'han semblat molt, molt didàctiques i molt clares. Diu, per lo general, diu Eduardo, evito les discussions sobre temes polítics perquè ningú convence a ningú i l'argument sesgat, fals o simplement imbècil està del do de pit, tant si ve dels anticomunistes com de l'oficialisme, que parla de Cuba. Tampoc vaig a polemitzar aquí. Això sí, responc a les interrogants que amb més freqüència em fan. Si volen debat en tindran entre vostès. Quan li pregunto, per què no et poses del costat del poble? I ell contesta, bé, això és precisament el que faig, però qualsevol objecte corpòreo té dos costats, com a mínim, no? A on et posaràs quan hagi un canvi? Doncs he estat a on sempre. No sóc un gat per amagar-me a caixes. Estàs en contra d'eleccions democràtiques? Si són dins del socialisme, per suposat que estic a favor. Si el poder popular funcionara com Déu, seria magnífic. No creus que l'única solució per a Cuba és una intervenció nord-americana, que n'hi ha molts que, i sobretot cubans de fora, que ho demanen? Primer ens enfonsem al mar abans d'això. Defensar la pàtria no és defensar el comunisme. Si no t'agrada el comunisme, tira'l, tumba'l. Si no pots o no t'atreveixes, aleshores no siguis tan gos com per voler que ho faci un altre per tu, sobretot els Estats Units, aquests del nord. Per què vas canviar? T'han comprat o què? No he canviat, sempre he sigut d'esquerra, sempre he criticat i segueixo fent-ho les tonteries que es fan en nom de l'esquerra. Qui no ho veu així té un problema addicional. No hi ha res que m'hagin pogut dir, i si m'han comprat, tinc aquesta mansió, fa conya, no? M'han comprat, tinc aquesta mansió de dos pisos amb piscina, en Miramar, i tots els dies em porten un paquet de carn de vaca del Comitè Central. Per què defenses lo indefendible? Si puc defensar-ho, no és indefendible. No estàs d'acord amb que el dit comunisme no funciona? Clar que no. Per suposat que ha funcionat, i pot funcionar millor. Per què t'agrada tant el capitalisme? No tant com el feudalisme. El dret a pernada, recorda. No creus que el poble té dret a manifestar-se pacíficament sense patir conseqüències? Evidentment, pacíficament, sí. No vols llibertat pel teu país? Llibertat? Llibertat, fa la conya amb dos actrius. Llibertat Lamarque o Tania Libertat? Fa la conya de dos actrius que es diuen Libertat. Creus que l'embargament, que no és bloqueig, li diuen, no? Té la culpa de que Cuba estigui com està? Perdó, crec que el bloqueig, que no és embargament, és responsable del 70%, almenys, de les dificultats que afronta el país. El 30% restant és culpa d'errors que s'han comès i es poden seguir cometent. Errors que no són inherents al sistema, per cert. I li pregunten, estaries d'acord en fer un plebiscit a veure si el poble vol el comunisme? I si vol viure a Cuba? Sí. Si es fa això de 25 anys després de l'eliminació del bloqueig, sí. Molt bona resposta. Admets que podries estar equivocat en tot l'anterior? Com a possibilitat teòrica, sí. Seria més o menys la misma de que tinc gana que hauré de guanyar un premi Nobel o protagonitzar una pel·lícula musical. Ahí ho tenen i que els hi aprofiti. Aquest és el tema amb aquest Eduardo Llano, narrador, guionista, director de cinema, llicenciat en història, publicant nombrosos llibres, té una biografia, professor d'història de l'art, història de fotografia, etc. És una persona que està compromesa amb el seu país i són respostes que la veritat que li donen un toc a tota aquesta pandilla de cerebrats que sempre diuen el mateix i no posen el bloqueig al centre d'és això, perquè el bloqueig és la mare de totes les batalles. Acabeu amb el bloqueig i després critiquem el que vulgueu, però si el que critica i no diu primer, sí, hi ha un bloqueig, doncs comencem a parlar, si no, calla la boca. Escoltem una cançó que reivindica Cuba i la seva revolució.

0: Bé, seguim amb el programa. Us hem comentat que parlarem una mica de la vaga d'ensenyament. Això segueix i per desgràcia no sembla que no estan arribant a cap acord, ni molt menys. I bueno, tots sabreu totes que han vingut grans manifestacions a totes les ciutats, València, Dénia, etc.
1: Aquí mateix avui he trobat un grup de gent que estava aquí al costat del, era el dia del mercadillo semanal, i hi havia un grup de docents aquí també, fent passant-lo volantes i sí, informació de lo que la...
0: Hi ha moviment i que la cosa, doncs, el que comentàvem és que és una vaga indefinida. Això sona així, però és una cosa prou, per remarcar-ho, històrica, perquè una vaga indefinida vol dir que són una vaga tots els dies, i la gent que fa vaga, sapigueu que no cobra aquests dies. És a dir, no sé si hauran preparat una caixa de resistència com es feia abans, és a dir, perquè els vaguistes puguin arribar a final de mes, perquè estaran, si és una vaga indefinida, pot trigar una setmana, dos, un mes, i això són molts diners per cada treballador, i més amb el que estan cobrant. Llavors, doncs, ara l'últim, ha vingut un manifest de 1.200 membres de direccions on demanen millores urgents per a l'escola pública valenciana, directius, 1.200. Aquí diu l'article d'avui de VilaWeb que més de 1.200 membres dels equips directius de centres educatius valencians han signat un manifest que posa damunt la taula les mancances de l'escola pública. Amb una clara crida a l'acció, els signants del document exigeixen millores urgents i estructurals per a garantir una educació pública de qualitat, inclusiva i equitativa, que atenga adequadament tota la diversitat d'alumnes. El manifest, fonamentat en l'experiència directa dels equips directius, subratlla la necessitat de recursos suficients per a poder donar resposta a les necessitats educatives, incloent-hi l'atenció a la diversitat, un dels eixos centrals de la proposta. Els signants demanen un model d'atenció a la diversitat que no depenga de mesures conjunturals, sinó que es basi en recursos reals i estables, per tal que els centres educatius puguen atendre adequadament tots els estudiants, sobretot els que tenen necessitats educatives especials. Això inclou l'assignació de professorat de suport a la inclusió, orientadors i educadors d'educació especial, uns recursos que molts centres consideren insuficients. Entre més demandes, el manifest destaca la reducció del nombre d'alumnes a totes les etapes educatives, amb una atenció especial a les primeres etapes com l'educació infantil i els primers cursos de primària. El document també fa èmfasi en la millora de les infraestructures escolars. Els signants demanen un pla d'inversió real i continu per a garantir unes condicions dignes i adequades a tots els centres educatius. Sobre això, la millora de la climatització, que actualment és un problema greu a molts centres, és una de les prioritats. Els centres educatius, diu el manifest, els centres educatius són els únics edificis públics que no disposen d'un sistema de climatització adequat per suportar les altes temperatures de la primavera i l'estiu, esmena el manifest. A més, el text exigeix la millora de les condicions laborals dels docents amb la petició d'una estabilitat més elevada a les plantilles, la reducció de la interinitat i una millora de les condicions salarials. Els equips directius també demanen la cobertura immediata de les baixes i un augment de les hores de tutoria i coordinació per a millorar la gestió educativa, sovint sobrecarregada per una burocràcia excessiva. Una altra de les reivindicacions del manifest és la millora dels serveis relacionats amb l'alumnat, com els menjadors escolars i el transport. Els signants demanen una dotació econòmica més adequada per als menjadors escolars, que han experimentat una pujada de costos que ha afectat els centres més petits i amb menys recursos. També l'eliminació de les desigualtats territorials quan els serveis d'atenció a l'alumnat, perquè tots els nens i nenes, independentment del municipi on visquen, puguen accedir als menjadors, al transport i les activitats extraescolars. Finalment, el manifest insisteix en la necessitat de defensar l'escola pública com a projecte de cohesió social. Els signants consideren imprescindible que es millori el finançament de l'educació pública i que s'impulsen polítiques per a combatre la segregació escolar. Això inclou l'exigència de més recursos per lluitar contra la segregació d'alumnat vulnerable, un problema que els signants identifiquen com una de les principals causes d'injustícia en el sistema educatiu actual. El manifest es publica en un moment clau per a l'escola pública valenciana, quan les demandes de millores i les condicions laborals dels docents són cada vegada més urgents. Els equips directius no sols posen de manifest les necessitats d'un sistema educatiu al límit, sinó que també envien un missatge clar a les autoritats. És necessari un compromís ferm amb l'educació pública, i aquest compromís ha de ser tangible amb accions concretes i prou recursos per a garantir una educació justa per a tothom. Bé, acaba dient els signants del manifest, que representen una àmplia part dels centres educatius públics, han sol·licitat una reunió amb la consellera d'Educació per a traslladar directament aquestes demandes i explorar possibles solucions amb l'objectiu d'afrontar les múltiples dificultats de l'escola pública. Fins així el manifest d'aquests 1.200 directius. Això una miqueta, jo l'únic que vull dir és, tots coneixeu mestres, quasi tothom té una amistat, un parent, un veí que ha sigut mestre, ho és, i aquell discurs de que els mestres, que bé que viuen, tenen tres mesos de vacances, arrasca la panxa, això és, no ha existit mai, però ara, més que mai, és una gran fal·làcia. És a dir, que la situació està prou complicada perquè són exigències que s'han anat acumulant i que costarà molt de resoldre, i més amb una conselleria, amb un PP, amb un Vox que estan per eliminació de lo públic, això ho han dit, atenció a la gent que vota, i que evidentment no només afecta l'escola, sinó està afectant la sanitat, serveis socials, etcètera. És a dir, que hem de recolzar aquesta vaga, ser solidaris amb els mestres, perquè avui toca mestres, demà tocarà metges, i quan anem a l'hospital o anem a un laboratori et diran: no té agenda vostè, vingui d'aquí 2 mesos a la visita, i d'aquí un any potser l'operaran de lo que sigui. I que, perquè el que intenten és, a la sanitat pública, passar la gent vagi a la mútua privada, igual que l'escola se'n vagin a l'escola privada, i això no podem consentir.
1: Quizá, si me permites,
0: sí, digues.
1: No, quizá lo més important que s'ha de dir és que amb els mestres està el futur, el futur de tots nosaltres, d'aquesta societat, perquè els nostres fills estan a les seves mans.
0: Sí, sí.
1: I la tasca que fan, que has nombrat també els metges, però la tasca que fan és absolutament necessària i absolutament imprescindible, diria jo, i no solo que podem discutir si estan, segur, estan en salaris molt per abaix del treball que fan, sinó que això, vull posar l'accent en això, tenen els seus mals, el millor capital que tenim per al futur, que són l'educació, la formació dels nostres fills.
0: Educació pública, gratuïta i laica. Bé, passem a escoltar el nostre incontinent, que també té moltes coses a dins.
2: Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
3: Molt bona vesprada, nit. Això hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. Avui continuarem els temes que vam parlar els darrers programes, i és el tema principal és el

Aleshores això va anar en crescendo. I aleshores, des de hauria sigut veritat i des de la mosca, hem buscat alguna solució, no sols crítiques. I una de les solucions que nosaltres veiem, que és una solució política, és simplement que els ajuntaments de la Marina Alta i en ajuda de la Generalitat i l'Estat agarren espai públic, terreny públic i facin habitatge de protecció oficial, que és el que hi havia en els anys 70, 80 i principi dels 90. Això seria, com podríem dir, una injecció econòmica molt important de la Marina Alta i una ajuda a la gent que comença una nova vida a nivell de famílies o parelles que volen viure fora, deixar obligació d'estar amb els pares o pagar uns arrendaments especialment cars. La tendència actualment és que l'habitatge puja de preu i que més que fer habitatges de protecció oficial es facin xalets i es veuen els nous projectes que hi ha en la Marina Alta al voltant del nostre baix i també de baix de Pedreguer, de Llíber, etc etc. Aleshores, n'hi ha, des del nostre punt de vista, altres solucions. A part de crear habitatges, també ja han dit altres vegades que cal millorar les infraestructures de tant de sanitat, d'educació i de transport. De transport, principalment perquè en el moment que el nostre poble s'omplirà per bé o per mal de gent, necessitarem mitjans de transport i sanitaris, o sigui, ampliacions de lo que serien les infraestructures sanitàries i educatives per a no perdre la qualitat de vida que tenim actualment. El nostre poble, Pego, no s'ha construït abans perquè l'agricultura donava diners. Aleshores, vendre terrenys per a fer urbanitzacions no era viable. Ja ho van intentar el Dinner Wall en la seva època, però aquí Pego la gent no estava a favor perquè les terres encara donaven diners i la inversió de vendre les terres no era rendible. Actualment, davant de l'empobriment que ha tingut el camp i la baixa rentabilitat que dona les terres, s'han quedat molts bancals erms i la possibilitat de vendre-lo per la construcció és una eixida als propietaris de les terres. I segons sembla, com ha passat en altres zones de la Marina Alta, van a destruir el paisatge i crear a la llarga pobresa. O una població depenent de, o sigui, cambrers, netejadores de xalets, etc etc, però realment no creant una infraestructura econòmica sòlida que doni riquesa i qualitat de vida als habitants de la nostra comarca. Ja es diu que la nostra comarca és la segona per darrere d'empobriment, podríem dir, a nivell de País Valencià. I això és degut a que no hi ha estructures econòmiques sòlides i de futur en la nostra terra. I això, vulguem o no, és una realitat. I des d'ací, des de... hauria de ser veritat, tenim una proposta seriosa, encara que sembli una bogeria, que és començar per recuperar antics habitatges que no tenen ús. Per exemple, les coves, tant les coves que utilitzaven la gent d'ètnia gitana que venien i que estan avui en dia tapades o desaprofitades, la cova de Simó, que està allí vora el del Curro, i altres habitatges que ara en aquest moment no coneixem ben bé, perquè tampoc som uns estudiosos del tema, que podien ser utilitzats com a, podríem dir, habitatges turístics i que podien ser superatractius. I, sobretot, una altra possibilitat és crear tot al voltant de la costa el que abans els valencians feien, fer barraques de canya o de senill. De senill no és massa convenient perquè formen part del paratge natural, sinó de canya, que estan els barrancs plens i que moltes vegades impedeixen la circulació de l'aigua en les tormentes. I fer habitatges per al turisme, que ben bé seria sostenible i seria de moment una via viable, una solució viable per a lo que és la massificació. Clar, en tot això, en infraestructures bàsiques d'higiene, etc etc. Bo, des d'ací, des hauria de ser veritat, diem que estaria bé que ja la política comarcal i estatal i sobretot autonòmica es dedicara

0: intentar cuidar el paisatge i mantindre la qualitat principalment de vida dels habitants de la comarca en quant a infraestructures bàsiques i tal. També diem que, ja ho han dit diverses vegades, que les posicions que té l'Església, tant els convents com centres que tenen desocupats, podrien ser una bona font d'habitatges per a, d'una manera, deixar de construir massivament en el que són les muntanyes, que d'una manera a nivell visual pertanyen a tots i que realment la part de la riquesa que aporten al poble i a la gent és mínima, degut que sempre són les grans corporacions les que guanyen. I des d'ací, molt bona nit a tots els pegolins i pegolines que ens escolten i també a altra gent que ho fa via online i donar les gràcies, com sempre, a Ràdio Pego per crear aquest espai de llibertat immillorable.
1: Ei, el nostre hauria de ser veritat, com sempre, en forma. Bé, després, ara tocant una miqueta el tema Iran, Palestina i tal. Bàsicament, sabeu que la cosa, el psicòpata del nord diu que ha guanyat la guerra i estem sempre a la mateixa. És mentida, tot és mentida, el que diu el Trump. El respirar ja és mentida. El seu respirar és mentida, també. Bé, parlarem una miqueta de Palestina i ho farem. Sabeu que les atrocitats segueixen, però bueno, comentarem una mica de Lamine Yamal. Ja sabeu que va aixecar, nosaltres vam aplaudir fins i tot amb les orelles el que va fer, i ho comentarem. Jo volia llegir una petita reflexió sobre Iran i el Trump, perquè m'ha fet molta gràcia que a Facebook he trobat una reflexió. Sabeu que Iran ha dit: he guanyat la guerra, però després tornaré a bombardejar, exterminaré una civilització, però som els millors, i res d'això és veritat. Vull dir que d'una tal i una de Pasqual. Bé, llavors doncs hi ha un tal Mohammad Safa i fa una reflexió molt interessant. Diu, fent totes aquestes parides del Trump, que diu una cosa i després diu l'altra. Diu: la marina iraní, que ha sigut destruïda 8 vegades, ha tancat de nou l'estret d'Hormuz, perquè Estats Units, per sèptima vegada, ha guanyat la guerra, que no era una guerra. De manera que els Estats Units pot obrir l'estret d'Hormuz, que estava obert abans de la no guerra. La no guerra, que va començar per aconseguir l'urani, que fou completament aniquilat, perquè els iranis no poguessin construir la bomba nuclear que no estaven construint per a la no guerra que els Estats Units va començar. Després, els Estats Units, que té armes nuclears, amenaçar amb usar armes nuclears per impedir que Iran tingués armes nuclears, perquè tenir armes nuclears és perillós. Si els Estats Units veiés el que els Estats Units està fent en Estats Units invadiria els Estats Units per alliberar els Estats Units de la tirania dels Estats Units. Jo crec que més clar que aquesta és bona, aquesta jo me la guardaré. I després, doncs, de Lamine, ja sabeu que amb la celebració de la Copa de la Lliga del Barça va agafar una bandera palestina i la va aguantar molta estona. Això fins i tot ha rebut la majoria ho ha aplaudit, el 80-90% de la gent del món ho ha aplaudit, perquè som gent, hem de creure en la bondat de la gent, i altra gent, evidentment, ho criticarà. Però la veritat és que el director esportiu, el senyor Hansi Flick, pues, ho va criticar. Segons em va dir un tertulià a TV3, és que el senyor Hansi Flick té un agent que és jueu. Seria per això, potser. No
2: Bueno,
1: sé.
2: però, en contraposició,
1: Sí,
2: això,
1: comenta això que m'acabes de dir.
2: una nota molt, molt, un fet molt, molt interessant que ha passat entre ahir a la nit i avui al matí, és que dos artistes molt reconeguts a Palestina, amb los escombros del desastre de les bombes d'Israel, han fet un monument i han fet una obra artística amb la imatge de Lamine Yamal i la bandera palestina de l'altre dia en la rua, que ha tingut la valentia aquest esportista, i que seria de desitjar que la tinguessin altres, que diuen: no, no, nosaltres no ens fiquem en política, estem al mig, i en realitat tot és política, ho sabem, i seria, deia, de desitjar que es comprometessin una mica més, sobretot perquè estem parlant, senyors, d'un
1: un genocidi.
2: genocidi, no
1: No és una
2: estem
1: bandera
2: parlant.
1: qualsevol, evidentment, exactament. Bé, Posem una cançó que parla una miqueta de... Encara que sigui un minut, perquè el temps ens apreta, necessitem més temps per Déu.
2: Tenim una cosa important, una col·laboradora.
1: Ah, sí, ara ho comentem. Escoltem una cançoneta que ens posarà en context.
3: ¿Cuántas veces te han matado?

0: Ve, hoy estoy realmente contento, muy contento, porque contamos con Amparo Romero Marco, que es una docente, ya que hablábamos de la vaga docente, es poetisa, es rapsoda y amiga nuestra. Y hoy comenzará, si le dejan sus múltiples actividades, comenzará una colaboración con nuestro programa. Esperemos que sea de vuestro agrado. Y con vosotros, Amparo.
1: De la provocadora visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, reunirse a la más rancia derecha mexicana, reivindican la figura del asesino múltiple Hernán Cortés, la presidenta de aquel país, Claudia Sheinbaum, va a exposar davant la opinión pública una serie de atrocidades atribuidas a aquel conquistador español. Sheinbaum va a rebutjar els intents de reivindicar la figura de Cortés i es va recolzar en documents històrics que acrediten crims comesos per aleshores el marquès del Valle. Un decret reial signat a Valladolid l'any 1548 pel príncep Felip en nom del rei Carles I d'Espanya ordenava l'alliberament de tots els indígenes que Cortés havia esclavitzat de manera il·legal. El document, recuperat per la presidència i publicat en el seu compte d'X, va ser la peça central de la crítica. Així es deia l'edicte, va dir, de Carles I d'Espanya a Valladolid, l'any 1548, en el qual parla de les atrocitats d'Hernán Cortés, a qui avui pretén reivindicar la dreta mexicana. En el judici de residència realitzat després de la mort d'Hernán Cortés, les autoritats espanyoles van comprovar 5 greus càrrecs en contra seua. Un dels episodis assenyalats va ocórrer a Tepeaca, on Cortés va rebre indígenes del poble de Cachula, que s'havien rendit pacíficament. El conquistador va separar 400 homes, als quals va ordenar assassinar, mentre que a dones i xiquets, uns 3.000, els va marcar en la pell amb ferro roent per reduir-los a esclavitud. A Texcoco, Cortés va esclavitzar i marcar indígenes que també s'havien rendit en pau i va saquejar les seues terres abans de la caiguda definitiva de Tenochtitlán. A més, a Cuernavaca i Oxtepec va sometre i va manar assassinar líders locals que acudiren a rebre'l sense hostilitat. Més de 500 persones van ser marcades i esclavitzades. El document detalla que en la massacre de Tochula els indígenes van oferir aliments i van rebre pacíficament els espanyols. Cortés va ordenar tancar més de 4.000 indígenes en un pati. I després va manar als espanyols assassinar-los. Els supervivents també van ser convertits en esclaus.
0: Bé.
2: Bé, molt bé, Dani, la nostra col·laboradora.
0: Us ha agradat?
2: Molt bé, molt bé.
0: Sí o no?
2: La fitxem,
0: No, no,
2: fitxada.
0: dic perquè si no
2: La
0: la, no
2: fitxa
0: la
2: que sigui baixa, que
0: presento,
2: sigui
0: sobretot
2: baixa,
0: no
2: que
0: la
2: ara no
0: presento.
2: podem... No,
0: És que el company que ve al programa de després
2: Sí.
0: me fa unes carones com que la he de portar sí o sí.
2: Sí,
0: I
2: sí,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: sí,
0: no,
2: sí.
0: no, no, no, això de
2: A
0: passar...
2: més, aquí la Diuso ha quedat retratada. Vull dir, ha sigut molt bona intervenció
0: Me n'alegro molt,
2: de l'Empar.
0: me n'alegro molt. Empar
2: Bé,
0: se ho
2: res,
0: mereix.
2: estem a punt d'acabar. Jo, com he dit al començament, vull fer una referència al dia 9 de maig, el dia de la victòria soviètica contra l'imperi nazi. Aquest dia la bandera de la falç i el martell va ondejar al Reichstag alemany. I això és una fita que nosaltres no podem oblidar i és una de les poques alegries que ens donen aquestes commemoracions. Per això jo vull acomiadar amb l'himne de la Unió Soviètica. I abans us vull llegir una mica la lletra perquè sabíeu de què va, perquè la cosa és forta. Diu la lletra de l'himne soviètic: tenaç unió de repúbliques lliures que han reunit per sempre a la gran Rússia, llarga vida a l'anhel del poble, única i fèrrea Unió Soviètica. I l'estribillo diu: glòria, pàtria, per la teva llibertat, unió de pobles amb gran germanor, o partit de Lenin, poder del poble, per porta'ns el triomf del comunisme. Després de la tempesta brillar el sol i el pròcer Lenin il·luminar la senda, aixecar els pobles per la recta empresa, gestes i tasques inspirar, veient el futur de la nostra nació i a la bandera roja de la insigne pàtria, lleials romandrem sempre. I aquí repeteix el glòria, pàtria, per la teua llibertat. Escoltem l'himne de la Unió Soviètica i amb això ens acomiadem fins la setmana que ve. Salut! I república.
0: I república, sí senyor.
2: Visca.
0: Visca.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
1: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 22 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que ens aturarem un segon a pensar en el concepte de casa. Sovint pensem que la llar és un lloc heretat, un punt en el mapa on el destí va decidir que havíem de nàixer. Però què passa quan la teua verdadera casa no és on vas nàixer, sinó on decidixes posar l'ànima? Vivim en un món que corre massa, un món globalitzat, que a vegades ens vol uniformes, desconnectats de la terra i de la llengua del carrer. Però avui anem a conèixer una història que trenca aquest motle. Anem a parlar amb algú que va entendre des del primer minut que per ser d'un poble no cal tenir 7 cognoms de la zona, tenir la voluntat ferma d'estimar la seva cultura, de respectar la seva paraula i de tacar-se les mans amb el seu treball.

Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: Avui ens acompanya un home que ha volat per tota Europa per acabar plantant les seues eines ací, a Pego, un artesà del so que construeix guitarres amb la mateixa paciència amb la que ha construït la seva nova identitat valenciana. Parlem d'arrelament, de la llibertat de ser qui vulgués ser i de la tendresa radical. Benvingut, Alfons. Moltíssimes gràcies per estar entre nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Alfons, com està el teu cor avui?
1: Jo estic prou bé, si em sent feliç. Tinc coses a fer este cap de setmana, de què parlaré després, suposo, també. Sí.
0: Naixer en una frontera t'ha fet sentir sempre en terra de ningú?
1: Sí, això és una cosa difícil, perquè jo sóc de la zona de fronteres amb Països Baixos, Alemanya i Bèlgica, i ahir parlem una varietat de dialectes germànics, i que abans la gent s'entenia, però jo crec que els alemanys han començat a perdre l'idioma als anys 60 ja, i nosaltres estem perdent a Bèlgica i Països Baixos, estem perdent la llengua també així, perquè no està formalitzada i tal, i no s'ensenya a l'escola. Doncs la gent s'està fent cada vegada més nacionalista del seu estat on viuen. Això crec que és una llàstima, perquè es perden coses.
0: Arribes a Pego a novembre de l'any 2022. Què et va fer desfer la maleta i quedar-te ací al nostre poble?
1: Això és perquè ja havíem viscut als tres països que acaba de parlar, i no... La meva dona i jo no vam poder trobar un lloc comú on els dos ens sentim a gust. Doncs ella és mig valenciana, i havíem pensat mudar-nos al País Valencià o a la Comunitat Valenciana, depèn del punt de vista.
0: País Valencià.
1: País Valencià, molt bé. Això, vam vindre ací i el meu sogre, la família és de València capital, però jo, a mi, m'encanta la muntanya. És que la natura, i m'agradaria també viure a un poble. Jo pensava que integrar-te a un poble molt valencià, però autèntic, seria molt més fàcil que a una ciutat on ja n'hi ha milers de guiris. Integrar-te en la societat valenciana, jo pensava que a València capital o qualsevol altra ciutat seria molt més difícil.
0: Jo trobo que el punt d'inflexió va ser, no? El ser oficial al poble va ser el dia del vostre casament a la Casa de Cultura, el 12 d'octubre. Va ser com un sí oficial a dir, ens quedem a viure a Pego?
1: No, Això ja tenim clar, però era la paraula entre nosaltres, la meva dona i jo, que volíem continuar la relació i la vida junts. Ja ho teníem clar, però aquest dia va confirmar aquest sentiment.
0: Sí, sí, es va arrelar més el sentiment al poble.
1: Sí, també per casar-te al poble, a la Casa de Cultura, això porta molt. Ens va casar Víctor Climent, regidor per Compromís, i havíem pensat fer el casament molt fàcil, amb els tios de València, com a testimonis i jo. Però al final pensàvem, convidem alguns amics també ací de Pego, i al final les madres dels Països Baixos també van vindre, i alguna família d'Andalusia també. Però no obstant això, vam fer la boda el casament completament en valencià.
0: I la gent, els teus pares, els pares de Perla, m'imagino que no van entendre res, però vull dir... Van estar acompanyant-vos.
1: Sí. No sé, jo crec que els andalusos sí que van entendre un poc del valencià. És que, com a castellano parlant, no és un idioma molt difícil d'entendre, crec. Però ma mare, No tenia res, no, no, no.
0: Ta mare vos va veure en el moment del cibull, el besar-vos i va dir, ja estan casats, ja...
1: Sí, sí, però es nota quan Víctor ens va donar els anells o aliances o com es diuen.
0: Anells. Sí. Ho has dit bé.
1: Sí, però jo crec que a la joieria el tio va dir aliances, és el nom oficial, però bé.
0: El castellanisme que
1: utilitzen. Sí, els anells i ja estava clar que estàvem casats en aquest moment, per ma mare també, sí.
0: T'has integrat en associacions com Atzaila, com la Muixeranga de la Marina Alta. Vares formar part del curs passat de l'escola de teatre del poble de Pego. Buscaves el poble o una nova família?
1: Jo, les dues coses, òbviament. És que si deixes ta casa i la teua zona on tens família i amics i... si deixes tot això darrere, necessites alguna cosa per omplir el cor o... no, els éssers humans necessiten altres persones al seu costat i jo crec que en algunes associacions sí que es pot trobar família també, d'alguna manera, diguem. Com tu saps, per exemple, el teatre és una cosa física i això ajuda també. I a la Muixeranga tenim el mateix. Ara som 200 persones de la Muixeranga de la Marina Alta i no tens una bona relació amb tots, això és impossible, però amb molta gent sí. I jo crec que l'aspecte físic també ajuda al contacte.
0: Ara que estem els dos així, que estem en directe, tinc que dir-te que et tirem molt de menys el grup de teatre, encara que tots sabem que per les situacions de la teva feina has tingut que deixar algunes coses, però sempre eixes a les converses i sempre diem el mateix. Al fons era un gran i és un gran actor i tens un gran potencial. No estic mentint ni estic dient cap mentira. Nosaltres, com tu dius, a vegades es formen, com tu deies, en la Muixeranga, es formen grups, xicotets, tens famílies i teatre, però nosaltres som poqueta gent, som com una xicoteta gran família i quan se'n va una persona com tu la trobem a faltar. Que aportava al grup. Vull dir, no t'ho dic per quedar bé, t'ho dic perquè és com ho sent i com ho sentim la gent que estem allí, perquè ho sàpies, perquè vull que ho sàpies.
1: Doncs moltes gràcies, Xavi, per dir-me això. Estic molt feliç amb les teves paraules. Sí.
0: Entenem, no?, que a vegades la vida ens porta per altres camins i primer... és la teva feina, de la que parlarem avui, la de luthier, sí. que és la que, diguem, el lleva el 100% del teu temps lliure.
1: Si puc contestar-te, sí. És que el problema és que a mi m'agraden moltíssimes coses i també vull apuntar-me a tot per conèixer a més gent i integrar-me, però el problema que tinc és que m'apunta a massa coses i no puc fer de tot i jo segur que voldria tornar a fer teatre amb vosaltres, però encara no ho sé perquè depèn del temps. Sí, és el problema.
0: Clar, és el que estem parlant. La teva feina absorbeix el 100% del teu temps. Com és un assaig de Muixeranga? Perquè, clar, vull dir, com és? Com m'aplegueu allí? Com et sents amb la gent de la Muixeranga?
1: Molt bé. Apleguem allí tots i xerres amb els altres socis i en algun moment la mestra diu comencem o no, l'entrenador ens calfem primer i després ens enfaixem, tenim aquestes faixes, no, faixes negres de tenim a la muixaranga eixa. Sí, i tenim una llista de figures que volen fer les persones de la tècnica i que han proposat i posen noms en una app i saps on t'has de posar. Així funciona.
0: La teva primera actuació, si m'equivoque, em corregeixes. Mm-hmm. Trobo que va ser en les trobades de l'any 2024, així al poble, a Pego. No m'equivoca, veritat. Com va ser aquesta primera vegada davant de tanta gent, que va vindre al cor de la Marina, a Pego, a les trobades de les escoles en valencià? Com va ser aquesta primera vegada?
1: Tu saps com va acabar això?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Ai. Que jo encara no era soci. Em van convidar a apuntar-me aquest dia a ajudar perquè necessitava molta gent. I jo coneixia algunes persones i em vaig apuntar, però jo no sabia res de muixarangues. Sabia una mica què era, però no com posar-te i tal. I la segona figura molt alta, de 5 altures, jo estava allí en algun moment, la torre estava tremblant i jo volia menejar-me el cap cap a dalt per a veure què estava passant, i en aquest moment em va caure una xica al cap de dalt.
0: Ara
1: te'n recordes?
0: Ara ho recorde, sí. Però no sabia, sí. No sabia que havies sigut tu.
1: Sí, exacte.
0: Entonces, vaig a estrenar.
1: Em van portar a l'hospital i jo tinc molta sort que encara puc anar, que els meus peus encara es mouen, no? Sí. Era un moment molt, molt impressionant i perillós.
0: Anem ja a entrar, perquè clar, quan Alfons va vindre a la primera vegada al curs passat a teatre i va dir soc Luthier, jo dic Luthier, això què és? I ens va dir jo faig guitarres, baixos i contrabaixos. La teva etapa comença per a una empresa que es diu Pegolino Audio en els anys fa poquet, 2024-2025. Com va ser dissenyar instruments des de sigui per a un projecte internacional com és Pegolino Audio?
1: Sí, és que jo acabava de muntar el meu negoci, havia fet les meues dues primeres guitarres, una vaig presentar així a Pego, París i Londres amb Ferran i Vicent, i en algun moment una amiga de la meva dona em va presentar a dos britànics que volien muntar un negoci de guitarres, i jo dic, va, interessant. I ells eren els amos i buscaven a un luthier perquè ells no sabien fer guitarres, òbviament. I doncs jo, per a la meva empresa era una molt bona oportunitat perquè és important guanyar un poc de diners també per invertir en maquinària, tal, en eines, i això va ser interessant, sí. Però al final, sí, l'empresa ja no existeix com sàpiga jo, però sí.
0: Va durar poc el projecte.
1: Sí, un any més o menys.
0: Però tu em contaves, no? Xavi, mira, mentre preparàvem un poc l'entrevista, perquè a mi sempre m'agrada tindre una primera presa de contacte amb els convidats, que m'expliquen un poc el que fan i el que no fan, i em diu, Xavi, una de les meves guitarres va arribar al grup Led Zeppelin, amb el que al capdavant està el cantant Robert Plant. Què sents saber que el teu treball acompanya a un grup i a una llegenda mundial com Led Zeppelin?
1: Sí, no, Perdó, el cantant és Robert Plant i el grup ja no és Led Zeppelin, però Led Zeppelin era un grup dels anys 70 i ja no toquen, però el Robert Plant, aquest cantant, té un nou grup i el guitarrista durant la gira als Estats Units va tocar una guitarra que vaig fer jo per a aquesta empresa de Pegolino Audio, sí. I això era un orgull molt gran. No m'ho vaig poder creure, fora una guitarra amb una llegenda de...
0: Del rock?
1: Sí, sí.
0: I com és... Vull dir, tu no sabies per a què feies la guitarra, no? Vull dir, a tu Pegolino Audio va dir, necessitem, ens han encomanat aquesta guitarra, la tens que fer.
1: Sí, la veritat és que ja havia fet un prototipus de guitarra per a ells i aquesta guitarra volien portar a músics famosos. Uh-huh. I al final volien que canviara el cos perquè era un cos de freixe i volien un cos que més lleuger. I vaig triar Cirerer i vaig fer un nou cos per a aquesta guitarra de Cirerer. Però en aquest moment ja sabia que volien proposar a aquesta guitarrista de Robert Plant que tocara aquesta guitarra. I al final li va agradar moltíssim i jo vaig contactar amb ell fa poc temps per a preguntar-li si li havia agradat de veritat la guitarra i em va dir que sí, que moltíssim, i això val molt per a mi.
0: No, però, clar, val molt per a tu i per al teu treball, que és un treball 100% artesanal.
1: Sí, sí, i a més, com fa... Ara fa 3 anys més o menys que faig aquesta feina i jo crec que sempre quan comences amb una nova professió, una nova feina, al principi et sents un impostor. Jo era luthier. Jo ja tenia una samarreta amb el luthier al fons i jo vaig decidir, jo sóc un luthier, però això no vol dir que saps fer guitarres.
0: Pues com jo quan vaig començar a fer ràdio, que al principi també em sentia un impostor i em pensava que era el millor periodista del món i no ho soc perquè no tinc la titulació de periodista, però hem de fer en aquest món. Però tu abans d'entrar en la teua feina de luthier, tu abans de ser luthier havies estudiat informàtica, belles arts... Què ha passat amb tot aquest món per arribar a ser a tindre la professió que tens ara?
1: Sí, jo vaig estudiar sobretot música i tecnologia. Aquest estudi havia acabat i des d'allà vaig arribar al món de l'informàtica, que només feia per tindre ingressos. És que el món de la música, de totes les arts, és prou difícil i no importa si tens estudis o no, és que per a tots és difícil. I jo, sí, jo feia aquesta feina i després d'haver vingut ací ja no volia fer això i la meva dona i jo vam decidir que jo... anar a fer-me luthier. Sí.
0: Buscaves una feina més creativa.
1: Sí, jo, òbviament, i fora d'empreses.
0: Sí. Bienvenido al mundo del autónomo.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Com comença la teva feina de luthier? Com coneixes aquest món per arribar, per a dir, vull dedicar-me a fer... A dissenyar guitarres, baixos i contrabaixos.
1: Sí, és fer guitarres o instruments en general. Jo estic sóc un aficionat a la música, òbviament, i la construcció, moltes coses, com acaba de dir, moltes coses m'interessen, i va ser la meva dona que pensava que fer aquesta feina, en aquesta feina jo podria combinar moltes passions diferents, i això era veritat, perquè, per exemple, en l'entrevista amb Pego Parisi a Londres ja vaig parlar de la guitarra amb una afinació mesotònica. Aquestes coses són molt difícils de vendre, diguem, perquè són coses molt especialitzades. Guitarres amb trasts dividits d'una altra manera que una guitarra normal, però aquestes coses eren les coses atractives per a mi, per a fer aquesta feina.
0: Per a mi, una de les coses més atractives de la teva feina, a part de la construcció i disseny dels instruments, és que es poses noms de Pego, Charo, Chimo, noms de casa.
1: Sí. Doncs, jo sóc un foraster, òbviament, es nota quan parle. Alguna gent diu que el meu accent ja s'ha adaptat una mica a la zona de la Marina, però jo òbviament sóc un foraster. Però les guitarres i els baixos que faig naixen així. Naixen al taller, així, al costat de l'escola de música, i per tant he posat el nom Chimo al baix i cello i Charo a les guitarres.
0: Alfons, aquesta conversa està sent tan interessant, però anem a fer una de les primeres parades musicals que fem al nostre programa, i ho fem doncs, des del so de la fusta a la paraula que resisteix. Escoltarem el convidat de fa unes setmanes, Carles Caselles, junt amb Martín Tenda, que ens presenten Aurora Roja, i continuem parlant amb el nostre protagonista d'avui, Alfons.

0: Si acabes de sintonitzar-nos en Radio Pego, et recorde que estem entre nosaltres parlant amb Alfons Sinen sobre l'art de fer guitarres i l'arreglament al nostre poble. Acabem d'escoltar lo nou de Carles Caselles amb Martín Tenda, Aurora Roja. Què significa aquesta cançó per a tu i per què l'has triada, per a que la posarem en aquesta vesprada de dimarts?
1: Això està relacionat amb les guitarres també. No t'havia contat encara, però jo fa poc temps vaig contactar amb Carles per a trobar una col·laboració. I el que acaba de dir és que demà anem a Barcelona a veure el concert de Romàntic Dimoni. I Carles tocarà una guitarra meua allí en aquest concert, sí.
0: Vares buscar una col·laboració amb ell i això ha sigut un encert positiu tant per a tu com per a ell, m'imagino.
1: Sí, sí, sí, jo crec que sí. Em va dir que li ha agradat moltíssim la guitarra i li ha ajustat la guitarra al seu gust amb cordes més grosses i sí.
0: Per a la gent que ens estigui escoltant que toque guitarres o també vens cordes?
1: Sí, sí.
0: Dones classes de guitarra, si no m'equivoque?
1: En principi sí, però estic obert a donar classes. És que és millor fer classes per a més persones en un moment i això és difícil d'organitzar.
0: Bueno, Alfons, a poc a poc, no? Crec
1: sí.
0: Que, vull dir, ja que ho hem parlat, la teva feina t'absorbeix el 100% de la teva vida i una de les coses que em vaig quedar molt al·lucinat i que tens un Instagram i un,
1: sí.
0: Parles en valencià i defens la nostra llengua, perquè quan Alfons va comprar, m'imagine que quan tu, que no, que tens un Instagram, no,
1: sí,
0: on
1: sí,
0: defens
1: sí, sí.
0: La nostra llengua.
1: Sí, sí.
0: Vale? Vares fer una publicació els fos dies, un vídeo que estàs dient que vas a comprar i que et diuen el preu en castellà,
1: sí.
0: Si quiere bolsa, i tu es contestes en valencià, m'imagine que es queden que no saben on posar-se.
1: Sí, això em passa moltes vegades. Al principi, encara més que ara, perquè em costava més parlar bé en valencià, però si no parles molt bé el valencià, això no vol dir que parles millor el castellà, però la gent, molts valencians i catalans també, crec, tenen la idea que un estranger... tots els estrangers saben parlar el castellà i el valencià és alguna cosa que no cal. I el que passa és que si vols integrar-te al poble, a les associacions, si vols fer teatre en valencià, almenys has d'entendre el valencià. Sense valencià no pots integrar-te a Pego. Això és molt bàsic, és una cosa molt bàsica. Doncs, però després, si vas al supermercat, a una tenda, al bar, i et contesten, sempre els valencians parlants et contesten en castellà, penses, home, quina llengua estic parlant amb tu? Estic en una terrassa amb dos valencians i tots parlen valencià i quan es toca a mi a demanar i jo demano en valencià, em contesten en castellà i jo dic, home, això és discriminació.
0: Sí.
1: Em tractes, no em tractes com un altre
0: no.
1: Del poble. I no m'agrada gens.
0: No, però això que és, ho reivindiques i és una llavor molt gran per la teua part i per la part de Perla, de la teua dona, que jo he estat amb vosaltres i dona gust estar parlant amb vosaltres i per a vosaltres parlar en valencià, s'heu adaptat al poble, que és a la cultura del poble. I és normal, vull dir, entenc la teua postura i entenc que facis aquesta crítica, no? en to de burla des de les xarxes socials i investigant un poquet, tens un blog en valencià
1: També, sí.
0: Sí, vull dir, et dona temps a tot, a escriure, a gravar vídeos, a fer instruments. Alfons, eres un xic molt... que et dona temps a tot.
1: No, temps no, però és que jo sent una urgència, jo tinc una necessitat de fer aquestes coses. I per la meva feina com a luthier també estic molt a Instagram perquè fa falta. Si no fas res en les xarxes, no, ningú sabrà que existeix. Això és el problema, i per tant jo vaig començar a fer... Al principi feia tot el contingut en anglès, i ara estic canviant el contingut de luthier també en valencià, català, perquè busque el client també així, als països catalans, al País Valencià, però sobretot quan faig posts o anuncis tenen èxit a Catalunya, perquè els catalans sí, estan molt a gust amb contingut.

0: Encara no ho sé, però una cosa que vaig reconèixer és que sóc més activista que polític. I no m'interessa el poder, no m'interessa ser regidor, però si fa falta ser regidor, ho faig. I jo crec que em presentaré a les pròximes eleccions l'any que ve. Encara no sé per a quin partit. He estat en compromís, però fa poc temps vaig marxar i estic parlant amb gent per a fer alguna cosa, però no ho sé encara. Però el que vull fer és crear consciència, perquè la societat, com jo veig, jo vinc de fora i jo veig el País Valencià o la societat valenciana i hi ha molta tensió, diguem. Jo sóc una persona molt sensible i tinc la sort que sé analitzar bé, i jo sent una vocació de contribuir el que puga a aquesta societat, però no podré solucionar els problemes de tota la societat, però el que falta, crec de veritat, és consciència. Jo veig la societat valenciana, jo veig una gran part que estan molt enganyada pel poder des de Madrid. Veig una altra part que està cansada de la lluita i ja no vol fer res més, canviar el castellà quan toque, i n'hi ha un 10% de les persones que encara vol fer coses i lluitar contra la repressió. I jo tinc molt clar d'on ve aquesta repressió. Així, el País Valencià és molt forta.
1: Ara jo parle, està clar que encara ens queda un any per a que vinguin les eleccions municipals i a nivell autonòmic, però si busque, jo a mi m'agradaria saber al fons què canviaries de Pego, què és el que tu trobes que no és el que deuria estar present al poble.
0: El que passa, el que passa a Pego és que hi ha molta immigració i hi haurà molt més. Això tenim clar. Només fa falta anar a Moraira o a Xàbia per a veure-ho. I a Pego també s'està omplint amb immigrants. I jo, òbviament, com a immigrant, jo estic a favor de la immigració. Però el que veig també immigrants de Països Baixos, de Bèlgica o Alemanya, viuen en colònies. 5% com a màxim entén el valencià. I no estic parlant de parlar, però entendre. I els valencians s'estan adaptant a la immigració. I jo veig que a Pego no n'hi ha cap partit, i repetís, cap partit ni compromís que vol fer coses contra això i dir aquestes coses clarament. I jo, com a guiri jo mateix, com a immigrant, jo crec que fa falta que algú ho diga.
1: Al setembre presentes oficialment la teva marca, Lo Tiro al Fons, a la fira de Mannheim, en Alemanya. Com estàs preparant-te per portar el nom de Pego al cor d'Europa, de part de la teua missió?
0: Sí, jo estic ara, he començat a fer tres guitarres més, dues xaros i una cello. I això és la cosa principal que he de fer, que he de portar més guitarres. A més, he de fer contingut de no, màrqueting, material de màrqueting, fotos i sí, aquestes coses, targetes per a repartir. Això, però com serà la primera vegada,

0: aniré a una fira que, sí, ja vaig aprenent, diguem.
1: Cap fira de comerç de Pego has eixit a ensenyar el teu producte?
0: No, mai encara, no.
1: I a què esperes? Perquè els pegolins és un bon escaparat, eh? Ve gent, a part de la gent del poble, ve gent d'altres pobles de la comarca. És un bon escaparat per al teu treball, no? Està clar que en Alemanya és el millor escaparat per a un ensenyar la seva faena. Anem a fer una de les segons parades musicals i ho fem amb projectes que busquen oxigen i llibertat com aire de la gossa sorda, que també és la demanada el nostre protagonista d'avui, Alfons.

0: Ahir recordàvem la gossa sorda amb aire de l'any 2014 i ara que els tenim així de tornada després de 10 anys, continuem entre nosaltres, estem conversant amb el luthier Alfons sobre el seu futur, el seu taller Apego i per què la gossa sorda.
1: Perquè la gossa sorda és el jo crec que és el primer grup que vaig conèixer així. És que la gent em diu: "Ah, ja coneixes a la gossa sorda?" I em van posar música d'això. I a mi aquest estil m'agrada.
0: Has anat a veure'ls? Vas anar a Picassent a veure el concert? No has tingut l'oportunitat?
1: Encara no, però estem pensant d'anar a Alacant en juny i diuen que vindran a Pego també. No sabem res.
0: Els bulos van com els fake news, els bulos van per ahí i diuen sí. I confirmen. Jo he preguntat a gent de la gossa sorda, aneu a fer un concert a Pego i sempre em diuen el mateix: nosaltres volem, però encara no ens han contestat. Sí. Tu saps, Alfons, que als pobles sempre hi ha motes, si saps el que són. En malnoms,
1: sí,
0: topònims,
1: sí.
0: M'imagino que Alfons el coneixeran com Alfons el de les guitarres, Alfons el guiri.
1: Espere que no, espere que el guiri no serà el meu cognom.
0: No, però... ja sents part del paisatge pegolí.
1: Sí, prou. Això gràcies a molts pegolins i molts valencians en general. Em sent molt benvingut així, benvolgut. Sí, i una part del paisatge. Ja conec a molta gent al poble i crec que a mi molta gent em coneix també, encara més perquè... per desgràcia és un cas excepcional que un guiri parle el valencià i la gent ho nota. I sí,
0: és veritat, no, que és el que parlàvem. Tu i la teva dona sou integrat molt al poble, esteu clavats, com parlàvem al principi, no, en Atzaïla, en la Moixeranga, en diferents projectes. Que millor, no, viure la cultura i la cultura del poble. M'imagino que el poder conèixer les nostres festes, els monos i cristians, la baixada del riu, el carnestoltes, la pinyata... has pogut disfrutar alguna... Has pogut gaudir de la carnaval, de la pinyata?
1: Sí, clar. Jo crec que des del primer any... assistim al pregó de Carnestoltes per amics d'Atzaïla, i a la baixada he anat algunes vegades, la pinyata òbviament també, sí, i les coses fem òbviament, però encara no estic apuntada a cap filar de moros i cristians.
0: Ja plegarà, que això és un comentari que vàrem fer, que es recorde, perquè l'any passat vàrem participar en els Monos i Cristians, l'escola de teatre, i va sorgir el món. La pregunta: t'apuntaries, i te la faig, t'apuntaries a una filada de Monos i Cristians?
1: Pot ser, en algun moment sí, però encara no sé a quina filada, i a més això també, costa molt de temps.
0: Sí.
1: Has d'invertir molta energia i temps, i
0: sí,
1: això no ho sé.
0: Sí. I el nostre plat típic per excel·lència, la crosta de Pego, els figatells, quan vareu vindre per primera vegada l'any 2022, quan ho vareu provar, com va ser el descobrir la gastronomia de Pego?
1: Sí, és que... la cuina de si m'agrada moltíssim, sí, m'encanta. És que algunes coses com la botifarra, uh-huh, no es mengen a la meva zona d'on soc jo, i un arròs al forn és també és una cosa molt normal així, però molt exòtica allà.
0: Alfons, si el teu futur apego fora una sola paraula, quina seria?
1: Això és difícil, que el futur no coneixem.
0: Ai,
1: no el coneixem, però jo supose que em quedaré així al poble. Sí, tenim un pis, vivim així al centre o a prop del centre i estem molt a gust. Sí.
0: Alfons, ha estat un verdader plaer mantindre aquesta conversa tan pausada, tan tranquil·la i tan de cor. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta entrevista.
1: A tu, Xavi. Moltíssimes gràcies.
2: Entre nosaltres, històries que connecten.

Escoltar-li a l'Alphonse Sillen m'ha fet pensar que la identitat no és un mur, sinó un jardí que cal regar. L'Alphonse ens ha donat una lliçó de generositat. Parlar en una llengua que no és la teua, dedicar hores a un ofici que demana silenci i implicar-se en la vida del poble és un acte d'amor profund. Ens ha ensenyat que les fronteres no existeixen si les dibuixem en el cap. La seva història recorda que Pego es fa més gran quan persones com ell decideixen sumar-se al nostre comando de la tendresa radical. Gràcies, Alphonse, per la teua pausa i per la teua valentia de mirar-nos als ulls. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada nota. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i, sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la pròxima setmana. Adeu!

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Radio Pego, 107.8, en FM.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ozan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pegó. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 11.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el Despertino de Ràdio Pegó. Són les 8 i 7 minuts, arrenquem en una nova jornada musical. Ja sabeu, anem a disfrutar, a gaudir, a escoltar aquests grans clàssics. Anem a recuperar grans veus, històriques veus que han deixat petjada en aquest món de la música. Una hora meravellosa per fer record i memòria a aquests grans clàssics. Clàssics que ens acompanyaran fins a arribar a les 11 del matí, on ja tocarem doncs, música de la més rabiosa actualitat. Tres horetes per gaudir de la bona música amb la companyia de qui et parla, Mapi Domènech. Com cada dia, salutacions cordials, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí al nostre costat, per ser nosaltres la teva elecció. I nosaltres avui arrenquem la nostra selecció amb la veu.

0: Exactament, avui nosaltres comencem disfrutant de la nostra selecció musical, gaudint de tot un clàssic del pop estadounidenc. Una cançó original de l'any 44, la primera interpretació va ser per Big Crosby. Nosaltres recuperem aquest clàssic avui amb Frank Sinatra. Swing on the Star.
1: Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar.
0: És com columpiar-se en una estrella.

Un gran clàssic del pop, com havíem presentat. Així estàvem escoltant el grandíssim Frank Sinatra amb aquest gran record a l'any 44. I del 44 a l'any 52. Aquesta cançó doncs narra la melancolia d'un canari hembra que està trista en l'espera de la seva parella. Blue Canary. Un canari blau, un tema popularitzat per la grandíssima cantant artista Denny Shore. Una cançó de l'any 52 a ritme de música jazz.

0: My love.
1: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.

I seguim viatjant a través de la música, seguim en aquesta dècada dels anys 50, exactament en aquest moment, ens situem just a l'any 54, avui recordant aquesta Mr. Sandman, una conegudíssima cançó i un desig desesperat d'una persona solitària per trobar el seu amor ideal. Nosaltres avui ens quedem amb la grandíssima interpretació del grandíssim cantant i actor italià, Fred Buscaglioni. Mr. Sandman.

Moment ara per escoltar a la famosa cantanta del rock and roll, del rockabilly. Ens quedem avui situats a l'any 1957 amb aquesta veu femenina, la gran figura de Wanda Jackson. Una dona amb caràcter explosiu, fort i incontrolable, capaç de causar sensació com un

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del Copa de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dijous 14 de maig va ser el 33.155 de la sèrie. El 9, repetim. Número premiat del Copa de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3-3-1-5. 5 de la sèrie 0-0-9. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107. Boom with.

0: Moment ara per recuperar un altre gran clàssic. Exactament, ens quedem escoltant el grandíssim cantant francès Charles Aznavour amb un tema que ens va interpretar a l'any 58. Esto es formidable.
1: No lo imaginé. Esto es incurable. Yo me enamoré. Esto es increíble.

0: Yo vivir sin su amor, esto es formidable. No lo imaginé.
1: Una cançó, doncs, que celebra l'amor, l'admiració cap a la seva parella.
0: Sí, mi amor.
1: Esto es formidable.
0: Yo me enamoré, enamoré de ti.
1: És el tema que ens arriba de la mà del grandíssim Charles Aznavour. I passem a recordar tot un clàssic de l'any 1927. Nosaltres ens quedem amb el popular, amb la popular versió de Bobby Darin i Johnny Mercer, com havien presentat un tema que ells ens van interpretar a l'any 1961, una cançó que celebra la cultura, el ball i la vida despreocupada a la vorera del riu Mississippi. Mississippi Motor.
2: Yeah, I hear it's very nice.
3: It is, it is.
2: When the sun goes down, the tide goes out, the people gather around and they all begin to shout,
3: what?
2: Hey.

0: Hammond.
1: An A for spelling.
2: Un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
3: Eso beso, ooh, that kiss. Eso beso, ooh, your kiss.
4: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
3: Whatever it's got a lot.
4: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
3: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
5: A ritme de ball ràpid i d'una cançó alegre dels anys 60, anem a continuar. Exactament, és un tema original de la grandíssima cantant italiana Rita Pavone. Nosaltres avui ens quedem situats en el 63 amb la versió de la cantant argentina Violeta Rivas. Amb ella recordem aquest baile del ladrillo. No!

0: No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. I seguim amb velles cançons, és clar que sí, grans i temes famosos que han deixat una gran petjada en el món de la música. Seguim en aquesta dècada dels anys 60 i en aquesta ocasió si ho confem escoltant a la grandíssima cantant popular italiana Rita Pavone.
1: Arrivederci!
0: Arrivederci, Hans! Ella recordem aquest exitós tema del 68.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui i els pròxims dies d'avui, divendres 15 de març. Canvi d'horatge el d'avui, amb una jornada que ens farà parlar de temperatures màximes més discretes després dels últims dies. Els valors més elevats amb prou feines superaran els 22 graus en moltes zones, deixant un ambient doncs, un poc més suau i més càlid a bona part de les nostres terres. Però també tindrem els ulls posats a les tempestes perquè pareix ser que es puguen formar esta vesprada sobretot a les comarques de Girona, també al sud de València, nord d'Alacant, on puntualment doncs, podria escampar-se algun ruixat localment fort i acompanyat de tempestes. De cara al cap de setmana, les temperatures no variaran massa respecte a les d'avui i continuarem amb un horatge bastant tranquil en general, encara que el diumenge no descartem nous ruixats aïllats de vesprada, sobretot de cara de vesprada i en punts de l'interior. Mentrestant, doncs ja anem preparant-nos per a lo que serà la setmana més càlida, que començarà a visitar-nos a partir del pròxim dimarts, amb una massa d'aire molt càlida que farà pujar els termòmetres de manera progressiva. Seguirem observant el cel dia darrere dia perquè pareix ser que aquest mes de maig sempre guarda algun moviment més abans de donar el pas a l'estiu. Nosaltres doncs, anirem informant-te com cada dia des d'aquesta apartaet, aquesta finestreta dedicada a l'horatge. Mentrestant, doncs el que ens queda és desitjar-vos que passeu un cap de setmana espectacular amb salut, alegria i amb l'horatge un poc rebolicat però amb bones temperatures i a l'espera de saber on cau aquesta tempesta.
2: Sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete, sole pisa more tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza, tanto amore, sole, pizza, amore, caro po.
1: I ens n'anem amb una gran veu de la chansona, de la balada romàntica francesa, amb un clàssic que narra la intensitat de l'amor, la melancolia i la necessitat de vegades d'eixe consol. Any 1972 ens quedem amb la veu de Christophe i amb ell recordem aquest Oh, mon amour.

Anem a continuar amb veus franceses, perquè en aquesta ocasió ho fem escoltant a Daniel Gerard. Any 1973 ens parla, o millor dit, ens descriu la bellesa i l'impacte d'una dona que ha tingut en la seva vida, convertint-la en el centre del seu univers emocional. És un tribut musical a una musa, destacant la seva adoració i la felicitat que li produeix aquest amor apassionat. Ella és Isabella.

0: High Rider, amb la veu d'aquesta grandíssima cantant americana de música pop soul, Linda Carrari. Arribava l'any 1975 amb aquesta poderosa cançó que ens parla sobre poder mantindre l'equilibri emocional i mental durant els temps difícils o tal vegada inestables. 10 minutets i arribem a les 9 del matí. Linda Carrari, High Rider. Pare ser que el cable està prou alt.
1: So hey all you jokers, all you clowns, come and lend me your ear. Tell you this man of mine, he's just so darn fine.

I de la veu de Linda Carr ens anem ràpidament amb un himne d'esperança i resistència amorosa. Heroes, amb David Bowie, any 1977. La lletra d'aquesta cançó ens narra com dues persones poden trobar llibertat, veia i ser herois encara que siga per un dia. Desafiant l'opressió i la desesperança del seu entorn, encara que siga, de vegades temporalment. On triomfa l'amor a l'humà, a la dignitat personal.

0: velles i belles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
1: Quiero saber de ti. Adiós, vida, canví.
0: I des de la 107.8 entrarem ràpidament amb una cançó que té un ritme alegre pop, però contrasta amb la lletra melancòlica i adverteix sobre una desil·lusió amorosa. Adverteix sobre el perill d'enamorar-se d'un home encantador, però a la vegada mentirós, enganyós. Ens quedem amb el quartet ABBA i amb aquells Angel Eyes, Ulls d'Àngel. Això sonava l'any 1979, i nosaltres amb els suecs. I aquest tema, arribem a les 9 del matí.

0: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ozan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

una cançó que ens parla de desamor, aborda eixa frustració amorosa, tindre que fer-la negativa, forçar un sentiment que no és sent de forma natural. No puedo enamorarme de ti. Ai, 1981, ens quedem avui gaudint de l'inolvidable, la inolvidable veu d'Antonio Flores.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Seguim viatjant a través de la música i recuperant grans clàssics del pop espanyol. En aquest moment ens quedem escoltant Enfermera de Noche, això sonava l'any 1982, de la moda La Moda.

una relació nocturna per a descriure aquesta connexió clandestina i obsessiva, quasi transaccional. Així estàvem escoltant a La Mode amb aquesta gran clàssica que sonava en l'any 82 en Permera de Noche.

d'un clàssic del pop espanyol per un altre. Ens quedem situats a l'any 1983. En aquest moment, gaudint d'un tema dels Nacha Pop, una cançó composta per Antonio Vega, No puedo mirar. Una cançó que ens parla, doncs, d'aquest dolor de separació i la dificultat, de vegades, de poder-te enfrontar a la realitat. El protagonista es sent incapaç d'actuar quan té la seva persona estimada al davant. No puedo mirar, Nacha Pop.

este chico malo. Anem a continuar. Bad Boy. Exactament, ens quedem situats a l'any 1985 amb Laia Tina, Gloria Estefan, que en aquesta ocasió comparteix tema junt als Miami Sound Machine.

Notorious, el d'exitós tema de l'any 86, una cançó que ens parla de la crítica del poder i la fama. Qüestiona aquells que controlen els diners i manipulen la realitat. Estem escoltant l'exitós tema del grup Duran Duran.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve del sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
2: Donem veu en aquest moment a Vicky Larraz. Ens quedem situats a l'any 1987, tema en el qual ella va representar el Festival de la OTI amb aquesta cançó. Bravo, Samurai.

amb la veu inconfundible de Coque Maya ens hem quedat situats a finals de la dècada dels 80. Los Ronaldos sonaven amb aquesta cançó que nosaltres recordem avui, tot un clàssic del pop espanyol amb un ritme frenètic i amb el pur so indirecte. Ahí está, estem escoltant el rock dels 80, ja no m'enganyes, Los Ronaldos.

0: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.
0: Les 9 i 32 minuts, passem ara a escoltar una cançó intensa i dramàtica, característica del heavy metal català, una cançó que ens arriba de la mà del grup Sunrait, una cançó que ens centra en temes de passió, de mort i de rebuig social. Sang en el fang.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Any 1993, ens quedem avui escoltant Amistades Peligroses amb aquesta cançó que ens parla del desencant, de la rutina, de la pèrdua de la passió en la parella al llarg plaç. Casi nunca bailáis.

Casi nunca bailáis. Amistades peligrosas. I ara l'any 1995 ens passem a disfrutar d'una cançó amb una gran càrrega de dramatisme en la vida d'Enrique Urquijo, la veu líder de Los Secretos. Una vida marcada per addiccions, la qual, doncs, li entra aquesta necessitat d'aferrar-se a la seva filla per a trobar la pau, la protecció i l'amor incondicional. Amb aquest arrepentiment, agarra-te a mi, Maria, dedicada a la seva filla, nosaltres avui recordem aquest tema dramàtic i tan especial.

0: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
2: Moment ara per escoltar una balada reflexiva que ens convida a confiar en la intuïció i la sabidoria interna en moments de desesperació o confusió. Ens suggereix que quan la lògica i el conseller extern fallen, la nostra ànima és la que ens guia cap a la pau i la veritat. Let your soul be your pilot. Deixa que la teva ànima siga el teu pilot.

Preciosa balada reflexiva, com havíem presentat, amb la poderosa veu de Sting, parlant doncs, de la fe en els nostres propis sentiments. I com ja havíem dit abans, quan la lògica o el consell extern fallen, la nostra ànima, el nostre cor, serà el que ens guia de la forma més segura.

I ens arriba el moment de ficar punt i final a aquesta segona hora musical, escoltant aquest Ray of Light, una cançó que sonava l'any 1998, una fusió de música electrònica amb trens, música disco i un himne a la espiritualitat de la mà de la grandíssima reina del pop, Madonna.

0: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Preparats i preparades? Espero que sí. Nosaltres arrenquem en aquesta tercera i última hora d'aquest divendres 15 de maig. Música a partir de l'any 2000 i sonant. Mana, junta el major guitarrista de tots els temps, Santana.
1: M'està matando, me ha espinado el corazón.
0: Corazón espinado. Un himne al dolor, al patiment, a la desesperació d'un amor tal vegada no correspongut o tal vegada una ruptura traumàtica.
1: Molido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor y qué dolor.
0: Un dels grans èxits, una de les famoses cançons del rock llatí. Any 2000, Manai Santana.

podríem dir que s'associa a una figura rockera, tot un clàssic, com ho és ella, Loquilla i los Trogloditas, feo, fuerte y formal.

foc en l'ànima. Aquí estem escoltant la versió en català de Fuego en el alma, un grandíssim i exitós tema de Sergio Dalma, una cançó que ens va presentar el 2003. I del 2003 al 2005 anem a canviar radicalment estil, perquè ens anem a sabor a flamenca, amb eixa passió al flamenca, a l'art, a l'amor, fusiona la passió amorosa amb el viper, el tango. Chanelando, Diego El Cigala.

0: L'associació de jocs de taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I amb la veu inconfundible de Coquemalla ens quedem situats a l'any 2007. A veure, recordant aquest exitós tema que porta per títol No puedo vivir sin ti.

Tot un clàssic, una cançó que ha desapetjada, eh? Que ha fet història. No puedo vivir sin ti, la veu inconfundible de Coque Maya. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Un himne a la unitat, una cançó que ens convida a canviar el món a través de petits moviments individuals. Macaco. Això sonava en el 2009 i és una cançó que perteneix a l'àlbum Puerto Presente.

de Macaco, del 2009 al 2010. Seguim amb grans himnes d'unitat, de lluita constant contra l'adversitat. Una cançó carregada d'energia positiva i reivindicació, el propi estil de la gossa sorda. Ens quedem situats al 2010, des del seu treball, l'últim heretge, Dona'm la mà.

un beautiful, jove i guapa, però ella en aquesta balada ens parla, doncs, deixa por de que el seu amor verdader, doncs, no la trobi atractiva, i amb aquesta física que ja té en aquests moments, quan envellisca. De l'Arana del Rei ens situem ara en el 2014, exactament estem escoltant Sam Sima i este Stay With Me.

Stay With Me, quedat a mi una balada emocional, la qual doncs el cantant parla d'aquesta necessitat d'estar acompanyat.

La promesa. Si estem escoltant aquesta balada romàntica de l'Asturià Melendi, una cançó de compromís, amor etern, de lealtat, una cançó que realment, doncs, ell, Melendi, va escriure per a la boda del seu millor amic. Tota una declaració d'amor sincera per poder construir, doncs, una vida en parella fins a envellir junts. La promesa, Melendi. I anem a canviar d'estil. Ens situem en el 2018, en aquesta ocasió, escoltant Lo Malo, el famós tema de Aitana, Ana Guerra, Tini i Crazy.

0: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Low somebody. És que de vegades no apreciem el que tenim fins que no ho tenim o se'n va. Això és el que ens conten i canten Kiko, que en aquesta ocasió contem la col·laboració dels One Republic. Un amor verdader que a soles senten que és que ho tenies després de la pèrdua. Això sona amb el 2020. So don't tell me it's too late. Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah.

Ai, estàvem escoltant de ser Love Somebody. Ens situem en el 2022 i és que Mica arriba com una ruleta russa en emocions. Yo, yo.

Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. A tots són 6 menys per arribar a les 11 del matí. Nosaltres seguim viatjant a través de la música i cada vegada doncs, amb els llocs de la més rabiosa actualitat. Ens situem ja en el 2023 amb la colombiana Shakira. Nosaltres avui recordant-la amb el tema acròstico.

0: La colombiana Shakira amb aquesta Acróstico, com havíem presentat un exitós tema del 2023. I a nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment d'acomiadar-nos, de ficar punt i final a la nostra selecció musical d'aquest divendres 15 de maig. Ens acomiadem escoltant la famosa banda catalana, el Siderland, ja sabeu, amb el seu so, el seu estil electropop. Una cançó que ens transmeteix nostàlgia.
1: Penso en tu i en què faràs aquest...
0: Una cançó que ens parla de desamor i de la esperança de la reconciliació.
1: És una merda que hagis marxat.
0: Ese amor que enganxa i descol·loca.
1: Ai,
0: anem. Si mai vols tornar, nosaltres ens quedem amb Sutherland per a donar pas al tramvia d'avui amb Carolina Ferrer. Ja sabeu que tu i jo doncs tenim una propera cita.
1: Aquí tot està bé.
0: Com sempre, us espere puntuals el dilluns a les 8 del matí des del Despertino de la 107.8. Sigueu feliços, cuideu-se. Una forta abraçada i, per supost, un bon cap de setmana. Ciao.

0: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
3: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per a assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
3: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ouzan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
2: La l'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Infojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
1: El tramvia de Ràdio Pego.
8: Lo millor de l'actualitat musical
9: amb Carolina Ferrer.
1: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu, com sempre vos dic, de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. I ja està, sí, el tramvia. Divendres 15 de maig, ara mateix les 11, 6 minuts del matí, tot llest i preparat per encetar un nou viatge i escoltar totes les novetats del moment. Amb un superhit anem a començar la nostra selecció musical d'avui. Es tracta de lo nou de FLO, que està en llistes i se'n va rapidíssimament a ocupar les primeres posicions perquè és una cançó que de veres paga la pena escoltar. Així de bé, comencem. Lick It.
1: How can I not lick it? I look so good, you look so good, maybe we should all lick it together. Lick it. You only live once, let the people see.

0: Back to life.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

She Broke Me, el tema de Dani Corbalán. Algo tu sona també este superèxit al tramvia i ja coneixeu el tema compartit per Shakira i Belés.

Meghan Trainor Shimmer des del seu treball Toy With Me, i ara ja no estoy triste. Viste Mil Moliner i Dollars el Money.

música magnètica i tema que també porta el mateix títol magnètic que el tema de Bauza. I Dana arriba amb este hit, Bangaranga.

Maroon 5, que va llançar aquesta cançó Heroin, una reconexió amb el sol que els va definir al principi. I així tenim este nou single i èxit. I de Maroon 5 va Quinto, també estrena cançó Panic. Panic.

de l'ascensor, punt 8.

0: Alex Warren, Fever Dream, també un tema que està en llistes important. I ella és Sofia Reyes. Anem amb lo nou de l'artista Yo También.
1: No sé cómo decir esto, pero sé que es lo correcto si lo dice el corazón.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
4: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
5: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
4: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
6: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
4: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'InfoJove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
6: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Usan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tranvía.

Viu estar amb tu, el nou single de Muse. I atenció perquè ve el ritme de los Romeos i Samantha Hudson, Muérdeme. Muérdeme.

El de l'Espresso Macchiato ha tornat amb un nou single, Tommy Cash, es diu Figaro, i així tenim a Sandra Monfort acompanyada de Ferran Manifacera.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Divendres 15 de maig, avui fa 15 anys del mític 15M. Era 15 de maig de 2011 quan milers de persones van eixir al carrer i van omplir places de moltes localitats per mostrar la seva indignació. El 15M també va ser conegut com el moviment dels indignats perquè va ser això, la indignació, la que va moure un riu de gent cabrejada amb un sistema democràtic que els ofegava i posava per davant el capital, deixant sense aire la ciutadania que intentava sobreviure a una crisi econòmica brutal i una onada de retallades imparables que repercutia negativament en la seva qualitat de vida i que va suposar una pèrdua de drets socials i laborals reals de les classes treballadores. Gent de distinta ideologia, edat, sexe, raça es va unir per mostrar el seu rebuig total i absolut a la gestió d'un sistema que només afavoreix uns pocs i va apostar per canviar el sistema per un altre món millor, més participatiu, més just i més horitzontal. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La primera setmana de vaga en educació acaba amb una multitudinària manifestació unitària pel centre de València. La vaga indefinida en l'ensenyament valencià es manté després que ahir la reunió entre els sindicats i la conselleria acabara sense acord. En ella es va evidenciar que les postures encara estan molt allunyades. Apego ha secundat la vaga una mitjana del 67% del personal docent en el cinquè dia. Pego acull la trobada Camina a la Marina. Més de 350 persones arribades del Verger, Dénia, els Poblets i Oliva, junt amb pegolins i pegolines, han participat en aquesta activitat pensada per a fomentar l'activitat física, la salut i la convivència. La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i Apego està organitzada per les regidories d'Esports i Salut en col·laboració amb el Centre de Salut. Tablero es presenta a Pego. L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta ha presentat este dissabte i ha preparat este dissabte, 16 de maig, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, de rol, entre d'altres, per a donar-se a conèixer, ja que la seva intenció és obrir secció pròpia al municipi, com ho explica el president Pau Ferrer.
1: Tableros somos un grupo de personas que nos juntamos desde hace unos años a jugar a juegos de mesa por las tardes y nos hicimos asociación con el fin de poder llevar nuestro hobby a más gente y poder llegar a través de instituciones, eventos, etc. Entonces llevamos ya tiempo reuniéndonos en diferentes poblaciones de la Marina Alta y nuestra intención es llevar la asociación a Pego.
0: I Moraira és plena de música i espectacle amb Tuque. És un projecte educatiu que arriba enguany a la seva sisena edició amb una trobada que promet ser recordada perquè tindrà com a escenari el castell de Moraira davant la mar i a més enguany incorporen a la música, el ball, el cant, la batucada.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

Després de 5 hores de reunió, ahir dijous la taula de negociació entre educació i els sindicats docents va acabar sense acord. Una negociació que continuarà dilluns que ve, 18 de maig, quan la conselleria ha tornat a citar els sindicats a eixa taula de negociació. Això vol dir que la convocatòria de vaga indefinida en l'educació pública valenciana continua en peu. La cita d'avui a València, amb una manifestació unitària convocada a les 12 a la plaça de Sant Agustí. Fins allí han arribat amb diverses columnes des de distints barris de la ciutat, a més de nombrosos autobusos d'altres punts del territori, com per exemple la Marina Alta, que té una àmplia representació de docents en esta convocatòria. Molts altres manifestants han optat pel tren per a acudir a la manifestació, una manifestació en defensa de l'educació pública de qualitat i en valencià que, com s'esperava, ha estat multitudinària, com ja reflecteixen a hores d'ara pràcticament tots els mitjans de comunicació que l'han coberta. Estos són alguns moments que s'han pogut escoltar a l'inici d'esta manifestació, quan encara s'estava esperant moure.

0: Una manifestació que alguns mitjans ja qualifiquen com a històrica per a salvar l'educació pública. La consellera Carmen Ortí assegurava ahir que durant aquest cap de setmana Educació treballarà per a presentar dilluns un document el més complet possible, que inclourà també la millora retributiva que dijous va quedar fora. I va ser així, segons explica Ortí, perquè tots els sindicats havien dit que no era una qüestió la qüestió més important.
1: Evidentemente, el documento pues, que nosotros hemos presentado esta mañana tiene muchísimos puntos de encuentro, así lo han manifestado. La simplificación administrativa es una cuestión que tiene muy estresado al profesorado y es una cuestión bastante obvia y que es fácil de regular. Evidentemente es insuficiente porque es el documento que nosotros hemos planteado pues, para empezar a recoger absolutamente todas las propuestas pues, que durante la negociación puedan ir surgiendo. El tema salarial no estaba en la propuesta porque es una cuestión que ya se va a tratar en la mesa anterior y va a ser un tema que va a generar fricciones. Y además, todos y cada uno del sindicato se han encargado de afirmar que no era la cuestión más importante, que ya había unas altres cuestiones més importants que se podien anar abordant i hem considerat pues, que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
0: A l'eixida de la reunió, els portaveus dels quatre sindicats presents a la taula de negociació, STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF, tot i que recordem que AMPE també s'ha unit a la convocatòria de vaga indefinida, van expressar que l'acord encara està lluny i van exigir més concreció en els temes. Indiquen que l'única proposta d'educació amb mesures concretes és la reducció de burocràcia. Tots coincideixen a criticar l'absència de la proposta retributiva. Escoltem per ordre als portaveus de l'STPB, Marc Candela, de Comissions Obreres, Txelo Valls, de UGT, Maite... ara no recordem el cognom, però de nom és Maite, i per últim al portaveu d'Educació de CESIF, a José Seco.
2: Ara, per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa i per tant hem de continuar apretant per a que aconseguim això, la resta de temes. I, òbviament, el tema del retributiu, que no l'han posat, evidentment, només faltaria que no estiguera.
3: El que hem manifestat és que, per a nosaltres, que no estiguera la proposta retributiva és una falta de respecte a la dignitat de la professió i que no enteníem que no estiguera. I per això pensem que l'esforç per a que ho posin el dilluns en el document és primordial.
4: Bé, sempre venim molt esperançats a les reunions i esta vegada més encara per tot l'esforç que estem fent tots els docents en esta vaga, en un quart dia de vaga. Però la veritat, quan veiem el document, veiem que no estan reflectides l'acord de retribucions i per a nosaltres l'únic punt més destacable que va un poquet més encaminat al que necessitem realment ha sigut el punt de la reducció de la burocràcia. La resta continua sent molt fluix i així li ho hem traslladat a la conselleria. Pensem que els 6 punts són importants, però no podem deixar ni amagar-nos en el tema retributiu perquè no podem continuar sent els 200 pitjors pagats de tot l'Estat. I així ho hem traslladat a la consellera i a tot l'equip.
5: Por lo tanto, desde el sindicato CESIF lo que hemos pedido ha sido más concreción en la mayoría de puntos, como es el tema de ratios, el tema de plantillas, etcétera, y incluir en la negociación el hecho del sueldo y, por lo tanto, las retribuciones de los docentes de la Comunidad Valenciana.
0: Escoltàvem, entre d'altres, a Maite Tarazona, portaveu d'UGT. I a Pego, el seguiment de la vaga indefinida en l'ensenyament públic en el seu cinquè dia ha estat de mitjana del 67%. Per tant, com ja intuïem, avui divendres ha pujat substancialment aquest percentatge de docents que han decidit sumar-se a la convocatòria de vaga, i de segur que molts i moltes estan avui manifestant-se a València. Detallem per centres quin ha estat el percentatge de docents que han secundat la vaga. Al CEIP Ambra, el 71,4% del personal docent i educatiu la secundada. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 60,4%. El CEIP Carolina Sala ha secundat la vaga en el seu cinquè dia el 57,1% del personal docent i el 100% de l'alumnat ha acudit a classe. Al CEIP Rosalia Bondia, un 70% del personal docent ha fet avui vaga, i pel que fa a l'alumnat, el 38% no ha acudit a l'escola, donant suport a les mobilitzacions del cos de mestres. L'IES Enric Valor. A l'institut, el 69,4% del professorat ha secundat el cinquè dia de vaga. Avui, l'alumnat també estava cridat a fer vaga convocada pel sindicat d'estudiants. A l'IES Enric Valor, l'alumnat de segon de batxillerat ha acudit a primera hora a recollir el butlletí de notes. L'alumnat de primer i segon d'ESO ha anat també en la gran majoria perquè avui tenien examen i després han fet classe amb normalitat, ja que en tot moment, des del centre, s'ha donat prioritat perquè este alumnat estiguera atès al 100%, segons comuniquen. I han secundat esta convocatòria de vaga estudiantil principalment l'alumnat de tercer i quart d'ESO i l'alumnat de cicles formatius i de primer de batxillerat.
6: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I Pego ha acollit este matí una nova edició de Camina a la Marina, una proposta comarcal que aposta per la salut, l'activitat física moderada i la convivència entre els participants. Una proposta que, a més, dona l'oportunitat de conèixer el poble d'una manera diferent. Una iniciativa que s'emmarca en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i a Pego està organitzada per les regidories d'Esports i Salut en col·laboració amb el Centre de Salut. Una iniciativa que per al coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca, és una meravella, sobretot el veure l'actitud positiva i enèrgica de les 350 persones que avui s'han reunit al poble.
1: Pues és una meravella, sobretot un dia com avui, que en un principi marcava aigua a principi de setmana, i veure 350 persones en el Passeig Cervantes de totes les localitats de la Marina Alta i de la localitat veïna, que ara que siga de la Safor d'Oliva, pues en gana de caminar, en gana de disfrutar i en gana de conèixer el nostre poble, que és Pego.
0: D'altra banda, caminar a la Marina és una combinació d'esports, de turisme i també de salut, com afirma la regidora d'esta última àrea, Merche Bolton. De fet, recorda que la idea ix d'estes dos regidories, la de salut i d'esports, per a fer la vida més agradable a tot el món, una activitat també per combatre les malalties.
2: Esports, turisme i salut, així entra tot, perquè la idea ve de salut i d'esports per fer la vida més agradable a tots i combatir moltes coses que podem deixar de prendre pastilles i curar-nos fent un poc d'esport. I a banda avui ens hem adonat que n'hi ha molta gent, inclús de Pego, que no coneix racons del nostre poble. La gent de fora està quedant-se encantada, en la Penya del Gat, en el Portal de Sala, estan tots, jo sóc Pego, gent que ve a treballar tots els dies i està dient, però si no passa mai. I inclús, torna a dir, gent de Pego que ha passat caminant este matí per la Penya del Gat, així vindre a caminar està molt bé, doncs ho tens a costa de casa. I és un poc tot això, i estem desvanits de la rebuda que han tingut, de l'assistència, i damunt és que estem fent tot amb molta il·lusió.
0: Hem preguntat entre la gent que ha participat en esta jornada que els aporta Camina a la Marina i coincideixen a destacar que principalment és una oportunitat per a socialitzar i per a millorar la salut.
3: Que són meravellós. Jo fa 3 mesos que estic i a mi m'encanta perquè tota la vida de xocotet feia la bandera, caminava amb les mans, feia de tot i ara a la vellea pues m'agarra gana de fer deport i ensenc 10 voltes millor. Per mi és un plaer.
4: Muy bien, yo voy a yoga y a pilates y bueno, no puedo decir mucho porque llevo 5 meses nada más aquí y bueno, es una forma de integrarse. Voy también a clases de valenciano de los lunes y miércoles y bueno, poco a poco pues integrarse en la población, en la vida que hi ha aquí.
5: Pues és una iniciativa molt important. Nosaltres venim des d'Oliva, en Oliva ja ho vàrem fer i també sigui un èxit, i com estem veient en Pego també és un èxit el que els companys i les companyeres que estan per així. Què és el que ens aporta? Pues la socialització entre tots, encara que nosaltres estem en una distinta comarca, distinta província, però és molt important per la gent d'Oliva la integració que estem tenint en Pego, a més de la proximitat que tenim.
6: Hombre, nos aporta bastante para el cuerpo, para andar, para la salud. Y contento, hacemos unos grupitos y la verdad que muy bien, muy bien. Muy contenta, muy contenta.
0: Camina a la Marina està pensat per a combatre el sedentarisme i també per a combatre la solitud no desitjada, i això ho fa creant espais de trobada periòdics, com apunta el coordinador d'esports Josep Llorca.
1: La idea és combatre el sedentarisme, combatre la solitud no desitjada, perquè al final estem veient que la gent està socialitzant entre els altres pobles, això és el que més dona gust, i el que ha dit Merche, que la gent conega el nostre Pego, sobretot la gent del poble, i que adquirisca aquests valors i aquest gust per eixir a caminar i tinga pues, una ruta per a disfrutar del poble i per a fer activitat física.
7: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Totes aquelles persones amants dels jocs de taula estan de sort perquè este dissabte 16 de maig a l'Infojove Pego hi ha una jornada completa dedicada a ells. Des de les 11 del matí fins a les 2 i després des de les 4 de la vesprada fins a les 7 hi haurà partides ràpides, jocs d'estratègia, jocs de rol, entre d'altres. Tot organitzat per Tablero, que és l'associació de jocs de taula de la Marina Alta. Explica el seu president, Pau Ferrer, que esta està formada per un grup de persones que s'ajunten des de fa uns anys per a jugar a això, a jocs de taula, per les vesprades. I quin és l'objectiu? Ampliar la família i per això es presenten a Pego.
1: Que desde Pego también, pues, a través de nuestra infraestructura y con el apoyo de del ayuntamiento, de Juventud y sus instalaciones, podamos llevar una serie de días de juego para que toda la gente del pueblo que le interese los juegos de mesa o le puedan interesar, puedan acceder a ellos, puedan ver, conocer los nuevos juegos de mesa que se juegan, aparte de los clásicos, de los antiguos. Hoy en día hay muchísimos con mecánicas nuevas, muy más emocionantes, más de historia, más de intercambio. O sea, son juegos que es un hobby muy, muy entretenido, en el que puede jugar gente de todas las edades, porque hay juegos adaptados a cualquier edad, duración, dificultad, etcétera. Por tanto, siempre va a ser un hobby que pueda recibir a personas de cualquier edad.
0: La intenció de Tablero també és donar a conèixer nous jocs de taula que apareixen cada any per a passar una estona entretinguda.
1: ¿Qué estamos queriendo hacer ahora en Pego? Estamos queriendo promover los juegos de mesa allí, gracias al apoyo de las instituciones locales, del Ayuntamiento y de Juventud, y también pues darlo a conocer, juegos y demás, que la gente conozca y que pase un rato entretenido, que esté con nosotros, que traigan incluso sus juegos, si tienen juegos que puedan interesarles para jugar, porque en casa no tiene suficiente gente, o es un juego que tiene y no suele tener tiempo para jugarlo, pues puede traerlo y los demás que estemos ahí, pues podemos jugar a ese juego que trae. O aprender y conocer juegos nuevos, que siempre es muy divertido. Entonces, un poco es eso. Tablero somos un grupo de gente, una asociación, que un poco queremos promover ese ocio alternativo, más allá de las pantallas, que es jugar juegos de mesa, juegos familiares, juegos entre amigos, juegos con gente nueva que conoces, etcétera. Entonces, es una forma muy interesante de pasar una tarde, pasar un día de ocio muy, muy divertido.
0: L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I ara parlem del projecte educatiu musical Tuque, que arriba a la seva sisena edició amb una trobada a la Marina Alta, concretament a Moraira. Des del dia 13 estan allí i ho estaran fins el 16 de maig, fins a este dissabte, tot i que podem dir que l'epicentre serà, o allò de la cirereta del pastís, serà esta nit. I estos dies, la localitat de la Marina Alta, Moraira, ha esdevingut epicentre de la creació col·lectiva acollint alumnat de 17 instituts d'educació secundària de Castelló, València, Alacant i també de Catalunya. Tuque és un acrònim que evoca l'ukelele, però que transcendeix l'instrument per a convertir-se en una metodologia educativa viva i transformadora. Una iniciativa que es va iniciar en un any complicat, però que any rere any s'ha superat, com explica Sonia Domene, que és integrant de la Comissió Artística del projecte i impulsora de Tuque.
3: El projecte educatiu musical Tuque comença a caminar en un curs molt complicat, el 2021, amb dos instituts, la Senya de Paiporta i és la Vall d'Alba de Vall d'Alba. I, bueno, i anar creixent i consolidant-se durant 5 edicions més. I enguany celebrem la 6a edició al Castell de Moraira en quasi 20 instituts participants de les nostres terres i també de Catalunya. És un projecte polifacètic, ja que possibilita treballar en el dia a dia la pràctica instrumental de l'ukelele, de l'instrumental orf, del cant coral, el ball i també la percussió corporal. A més, compta en concursos i mostres de diversa índole artística que el fan adaptable a qualsevol particularitat que pugui presentar l'alumnat, convertint-lo en un projecte realment inclusiu en la seva pràctica. La música no serveix de res si se queda a l'aula. Esta és una de les màximes de l'educació musical. Per això, després d'haver estat treballant un repertori musical al llarg de tot el curs, l'alumne per fi pot veure els seus fruits en la trobada anual. Allí, pues, conèixer nous amics, intercanviar experiències, treballar colze a colze amb els companys, amb un objectiu final... Tot això són experiències de vida que només se poden donar en estos espais. I no podem oblidar-nos de que l'adolescent necessita expressar-se per definició. El nostre alumnat té molt a dir, molt a oferir, i així tenen un altaveu que els permet oferir el seu regal al món.
0: I el d'avui serà un espectacle molt especial, entre d'altres coses, per l'escenari escollit, el Castell de Moraira, davant la mar. Un concert-espectacle que té lloc esta nit, la de divendres a les 8, a les 22 hores, a les 10 de la nit. I Abel Fuertes, integrant també de la comissió artística del projecte i impulsor, reconeix que ha estat una setmana complicada per la vaga educativa, però també afirma que el projecte està per damunt de tot.
1: Sincerament, estem en una setmana un poc complicada. Està la vaga indefinida, però el que és el projecte està per damunt de tot. És un treball anual, és una preparació que portem des del final del curs passat, i tots els professors, professores, estan al 150% en el projecte, pensen en l'alumnat, en tot el treball que han fet durant tot el curs i no se volien perdre aquests dies de grans experiències, de treball cooperatiu, tots junts. Anem a una, amb una gran expressió que fem el dia del concert del divendres, la gran convivència. Per tant, el projecte estem supercontents de veure la resposta del propi professorat, del propi alumnat, de les pròpies famílies, inclús, que estan apoyant, vist les causes, vist els motius d'esta setmana, que és molt complexa, i per tant no podem estar més agraïts de tot el món com està apoyant el projecte.
0: Més enllà de les notes musicals i els moments de diversió, el valor real de Tuque resideix en la seva capacitat per a transformar les relacions humanes, com apuntava fa un moment Sònia Domènech. El projecte és molt més que música i molt més que entreteniment. És un espai vital on, durant 3 dies de convivència intensa, es teixixen llaços i complicitats que difícilment podrien tindre lloc en altres contextos o en la rutina quotidiana de les 4 parelles parets que són on estan normalment ubicades les aules. De fet, afirma Yabel Fuertes que la trobada està donant moltes sorpreses i l'alumnat està molt content.
1: La trobada, la veritat que està sent una barbaritat. Ens estem enduent unes sorpreses molt, molt positives i estan en tot més que rodat. La gent, l'alumnat, estucats i tuqueres estan més que contents veient el desenvolupament de tot el que és la trobada, totes les experiències, els programes que estem fent per la nit, els balls que fem, els concursos, tots els programes estan funcionant a la perfecció. El lloc on estem tots els tuques tuqueres, els tuques sors i tuques sores, professors, professores, és espectacular, les instal·lacions, ens han acollit d'una manera fantàstica a l'Ajuntament, tenim un recolzament magnífic, i la veritat és que estan en tot el desenvolupament molt, molt, molt bé i inclús millor de l'esperat.
0: I el treball de l'alumnat, que ja dominava disciplines com l'ukelele, el cant coral i la percussió corporal, s'ha estès enguany també a la batucada. I esta novetat serà plat fort de l'espectacle concert que han dissenyat per a esta nit. Este nou element serà, com apunta Yabel Fuertes, una de les peces clau dins el concert al Castell de Moraira, aportant energia i potència rítmica renovada al que és la globalitat de l'espectacle.
1: Per al concert espectacle que realitzem el divendres, esperem que la gent estiga molt contenta, perquè a més del que fem sempre, que és cantar, tocar, ballar, la percussió corporal, com he dit abans, a més afegim enguany la batucada.
4: i a partir de les 9 de la nit farem un passacarrer, un cercavila per les carreres de Moraira fins a arribar a l'escenari principal i començarem a les 9 i mitja el que és el concert espectacle, però començarem amb l'arribada de la batucada. Una batucada que, a més de fer la cercavila, també participa en una de les cançons que estem fent del concert espectacle.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: En format breu, també comentem altres qüestions, com que ahir dijous vam informar de la visita del Centre de Transfusions a Pego i ja tenim els resultats. En esta ocasió s'hi van animar a donar sang 31 persones, de les quals ho van poder fer 29. Una d'elles es va estrenar en la fàbrica de vida regalant sang. I avancem i avancen des del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana que la pròxima col·lecta serà dijous 25 de juny i esta serà especial, una donació solidària coincidint ja amb l'inici de les festes de Moros i Cristians a Pego. Algunes suggerències per al cap de setmana ja d'agenda més cultural. Ja sabeu que pujar a la Muntanyeta Verda sempre és una bona opció perquè permet fer-se una idea bastant exacta de la riquesa que acull el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. Este dissabte, dia 16, ho podreu fer perquè el Centre d'Informació de la Mancomunitat de Pego i les Valls està obert, o gràcies a la Mancomunitat, està obert des de les 10 i mitja del matí i fins a la 1 i mitja. Així que podeu pujar a la Muntanyeta Verda este dissabte. Recordeu, de 10 i mitja a 1 i mitja. I en este cas, dissabte a la vesprada, concretament a les 7, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, el grup de dones Cabal ha organitzat la projecció de Los Hombres Lobo. François Usan dirigeix l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castro Negro, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar acaçats per ells. I a l'Atzúbia, la cova de Canelobres, situada al paratge del Tossal del Llop, obrirà diumenge 17 de maig, en horari de 10 i mitja a 1 i mitja de la vesprada, també en eixa possibilitat d'obertura d'alguns elements patrimonials, culturals, geogràfics, des de la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls. No cal reserva per a esta visita, la cova de Canelobres, només saber que a mesura que aneu arribant es formen grups reduïts i van entrant per torns. La visita dura entre 15 i 20 minuts, el preu és de 2 euros per persona, els xiquets de 5 a 10 anys només paguen 1 euro per entrar a la cova de Canelobres de la Júbia, que està diumenge 17 de maig, oberta de 10 i mitja a 1 i mitja del matí.

I pel que fa a l'oratge, tenim un 100% de probabilitat de precipitació fins a les 6 del matí. Si entrem al detall, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, pot ploure des de les 2 i fins a les 5 de la vesprada, sobretot en la franja de les 3, segons ens indica l'Agència Estatal de Meteorologia, com diem en el detall. A partir d'aquest moment ja se'n va la probabilitat de precipitació i el cel estarà pràcticament ras, només hi haurà intervals de núvols. Les temperatures avui s'han quedat en els 14 graus de mínima esta passada nit i arribarem als 24 de màxima, amb el vent esta vesprada nit bufant fluix de ponent. Per a demà dissabte tindrem cel ras amb nuvolositat de transició, sense més conseqüències, i temperatures un poc més baixes. La mínima es quedarà en els 11 graus i les màximes arribaran als 22, amb un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora la major part del dia, tot i que a les hores centrals, des del migdia i fins a mitjan vesprada, bufarà moderat, al voltant de 25 km per hora de component sud. Per a diumenge, a partir del migdia hi ha un 95% de probabilitat de precipitació segons l'Agència Estatal de Meteorologia i abans d'aquest moment tindrem nuvolositat abundant, tot i que també clarianes al cel. I les temperatures més o menys entre les d'avui i les de demà, 12 graus de mínima, 24 de màxima, el vent bufant fluix de component sud-oest-sud. Per a dilluns, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, també tindrem probabilitat de precipitació entre un 75 i un 65% i les temperatures entre els 14 i els 25 graus.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 15 de maig. Moltes gràcies per estar ahir acompanyant-nos, escoltant-nos i, com sempre, quan arribem a aquesta hora, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i, com és divendres, doncs que el cap de setmana també siga ben agradable, ben tranquil o, al contrari, engrescador. Que ho passeu bé i ens retrobem dilluns. Adeu.

0: En el puerto de La Estaca, empleados y voluntarios aguardaban la llegada de este último cayuco con 172 inmigrantes. Salieron de la costa de Senegal hace 12 días.
1: L'arribada constant d'immigrants a les Canàries té desbordats els centres d'acolliment d'aquestes illes. Per això el govern espanyol ha presentat un nou centre, amb tot l'aspecte de la presó, per cert, que farà aquesta funció. La sorpresa és que ja està construït.

0: dissenyat per a 1.500.
1: El projecte va ser dissenyat en el màxim secret. La seva estructura interior amb pavellons separats per homes i dones recorden més aviat

aparegut mortes en circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti en els casos de

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Hola, pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O perquè cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega d'Entre Músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alcira Ràdio, Ràdio Bétera, Ràdio Túria Leliana, Ràdio Manises, Burjassó Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio L'Om Picassent, Ràdio Cocentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja. Biorhythms és una peça musical de dos moviments composta pel músic britànic Oliver Davis i que forma part del seu àlbum de 2025 titulat Life, el qual explora temes relacionats amb les diferents etapes i ritmes de la vida. Els biorritmes poden definir-se, en essència, com el patró cíclic d'activitat emocional o física que es produeix al llarg de les nostres vides. Tots dos moviments d'aquesta peça per a violí solista i cordes exploren aquesta idea mitjançant l'ús de patrons cíclics en la música. No obstant això, aquests no són interpretats ni pel solista ni per l'orquestra de cordes que l'acompanya. En el seu lloc, Oliver Davis ha creat dos parts addicionals per a violí solista que interpreten aquests patrons cíclics i sovint es fan eco les unes de les altres. En el primer moviment, el violí solista i les parts orquestals entren i eixen dels ritmes d'aquests patrons cíclics.

Steven Guttenz és compositor de música per a cinema, televisió, publicitat, videojocs i concerts. Actualment resideix i treballa a Los Angeles. La seva música combina bellesa existencial, dramatisme cinematogràfic i minimalisme melancòlic amb instrumentació tant contemporània com clàssica per a crear peces emotives, tristes, inspiradores, atmosfèriques i cinematogràfiques. La seva música sol centrar-se en conjunts xicotets i íntims de pocs instruments per a crear intrincats tapissos sonors, ja siga una peça senzilla per a violoncel o piano o una combinació atmosfèrica de delicats sons electrònics i clàssics acústics. No obstant això, també es desembolica amb igual soltura en la composició orquestral completa, creant peces que vibren amb melodies dramàtiques i exuberants. Abstractions and Illusions és una composició de Steven publicada el mes de febrer passat i escrita per a piano i quartet de cordes.

El músic cretenc Stelios Petrakis presenta el seu nou àlbum, Lyric. Es tracta d'una obra de folk de cambra temporal, magistralment elaborada i exquisida, que captura la perfecció, l'essència de Creta i la música del Mediterrani oriental. Stelios Petrakis segueix un procés creatiu que viatja des de la mil·lenària tradició de Creta fins a la música contemporània d'arrel mediterrània. Les seues composicions s'emmarquen en una lectura actual dels codis centenaris de diverses cultures que han navegat aquesta mar mitològica. Una visió respectuosa que aporta matisos nous per a traslladar el llegat a les pròximes generacions. Natenas és una cançó tradicional cretenca amb rimes asimètrics. Compta amb un potent conjunt format per lira, l'outo, tambor de marc i dabul de baquetes, rematat per les llengüetes del bretó Sylvain Varou i el xiulet armeni Ishvi.

En l'estiu de 1782, Mozart va haver d'acceptar l'encàrrec d'un antic conegut seu, Sigmund Hafner, a motiu del nomenament d'un títol nobiliari. El 3 d'agost, tres dies després de les seues noces amb Constanz, Mozart va acabar la seva magnífica sinfonia número 36, Hafner, en re major K385, una sinfonia pensada inicialment com si es tractara d'una serenata. L'últim moviment, finale, és rapidíssim i està replè d'energia, a la qual contribueix, sens dubte, l'aparició dels timbals. El tema principal del finale mostra grans semblances amb l'ària de Osmin, O wie will ich triumphieren, del rapte del Serrallo, i es desembolica amb constants canvis d'atmosfera i un final de caràcter triomfal.

El passat 13 d'abril coneixíem la notícia de la defunció de Moya Brennan, veu de Clannad i figura clau de la música cèltica. Als 73 anys, l'artista irlandesa deixa un llegat inesborrable després de dècades portant el so tradicional del seu país a escenaris de tot el món. Reconeguda com la primera dama de la música cèltica, la seva inconfusible veu va marcar una era al costat de Clannad i també la seva carrera solista, a més de col·laborar a noms com Bono, Robert Plant i Mick Jagger. Com a homenatge al seu llegat, escoltarem A Song of Your Heart, del disc Nadur, publicat en 2013. Aquesta peça rivalitza amb From Your Heart, de 1996, quant al commovedora que resulta, amb una lletra esquinçadora i una melodia inquietant.

The Trouble Notes és un trio berlinès que es defineixen com una fusió indie-gitana i la seva música es caracteritza per balades instrumentals carregades d'emoció que reflecteixen influències panculturals i combinen una eclèctica mescla de tradicions per a crear un so verdaderament únic, representatiu dels seus extensos viatges i el consegüent desenvolupament musical. La seva música es defineix com a música de tot arreu per a tots.

Anne Clark és una poeta, cantant i compositora britànica. Sota la seva signatura és coautora de més de 15 àlbums del gènere Spoken Word, en col·laboració amb diferents músics. Els seus discos contenen peces de notable repercussió en el desenvolupament de la música de ball electrònica. És una de les artistes més particulars dels últims anys i autora d'una discografia fascinant i molt desconeguda en general, malgrat a ser un artista de culte en diversos països, particularment a Alemanya i Països Baixos. Avui viatgem a 1984 per a parlar del que va ser el seu tercer treball, Joint Uprighting, que comença amb Nothing at All, una preciosa introducció de cordes sintètiques que s'uneixen a la percussió per a crear un matalà sonor perfecte per a, d'una banda, el recital d'Ann, i per una altra, una meravellosa melodia de violí a càrrec d'Ann Stephenson. És una introducció més pronta i curta, però potser no fa falta res més.

Balazs Havasi és un virtuós pianista de formació clàssica i un compositor modern, innovador i versàtil, conegut per crear música extraordinària i oferir concerts inoblidables. Graduat per l'Acadèmia de Música Franz Liszt, el conservatori més prestigiós d'Hongria, Havasi fusiona la profunditat i la disciplina de la música clàssica amb la diversitat de la música del món i la força bruta del rock en el seu estil musical únic. Una de les seues noves composicions és Journey of a Hero,

Elijah és un oratori compost per Felix Mendelssohn per a la Societat Musical de Birmingham, a més de ser estrenada a la ciutat a l'agost de 1846. La composició, inspirada en les obres de Bach i Händel, està concebuda per a quatre veus solistes, orquestra i cor de veus mixtes, amb la particularitat de concedir el paper protagonista al baix baríton. Com la majoria dels oratoris, Elijah es basa en una història bíblica, en aquest cas del llibre dels Reis de l'Antic Testament. Al costat de vuit papers amb nom propi de l'oratori, el cor actua com el poble i com a comentarista del propi drama, igual que en el teatre grec antic. Precisament escoltarem el cor final, Ausland wird euer Licht hervorbrechen, en el qual hi ha una magnífica fuga amb un cant final de lloança que acaba amelògicament. Un final molt d'oratori, feliç, solemne i grandiós, sense caure en efectismes.

L'Egiana Collective és un grup de folk modern que interpreta composicions pròpies i temes tradicionals de tot el món. La seva música se centra en l'harmonia de les veus acompanyades d'instrumentació acústica. Han creat un so propi a partir de diverses influències folklòriques, reconocible pels arranjaments polifònics de les cantants acompanyades per una sorprenent varietat d'instruments acústics tradicionals. En els últims 4 anys han evolucionat des de diferents tradicions folklòriques fins a convertir-se en un grup original amb composicions pròpies i un so cosmopolita. El 20 de desembre de 2022 van publicar un EP que captura l'essència acústica i multicultural de la banda en un entorn de taller creatiu. En aquest EP hi havia composicions hispanes, angleses, mexicanes i pròpies. Escoltarem l'Urruxiu Telumare, una tarantela d'Apulia, Itàlia, que fusiona ritmes lents i ràpids.

A finals de març, la banda valenciana Tardor publicava el senzill titulat 36, una cançó d'aniversari, com tantes altres abans, una cançó sobre l'amistat i la distància, una cançó sobre l'abisme i l'amistat. 36 és el segon senzill d'un disc del qual pronte per fi vos podrem contar novetats, afirmen els membres de la banda, trencant un silenci discogràfic de 7 anys des de la publicació del seu últim disc d'estudi en 2019.

El programa d'avui està a punt d'acabar. El meu nom és Juan Melchor Tomàs Campos i desitge que vos hagi agradat la selecció musical. Vos espere la propera setmana per a seguir viatjant entre músiques. Recordar-vos que ho podeu tornar a escoltar a la pàgina web de Ràdio Ribarroja i la plataforma iVoox. Lost in a Detail és una banda suïssa de post-rock instrumental formada a Zurich. El grup es defineix per un so atmosfèric i melancòlic que combina l'ús de sintetitzadors, pedals d'efectes i paisatges instrumentals dinàmics que van des del suau fins a riffs pesats de post-metall. Eyes on the Stars, Feet on the Ground, segon disc de llarga duració i publicat a l'abril de 2025, és un àlbum conceptual que inclou 7 composicions instrumentals que narren la història d'un xiquet durant els últims dies de la Terra i la seva cerca d'una nova llar més enllà del nostre planeta. D'aquest disc, per acomiadar el programa, escoltarem Colliding Satellites, una peça instrumental que es caracteritza per una atmosfera melòdica i progressiva que evoca la immensitat de l'espai i el caos dels objectes en òrbita.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
2: T'agrada la música?
3: T'agrada la música?
2: Ràdio Pego.
3: 107.8 en FM.

Escolte veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.

Avui tornem a Raymond Carver, el mestre del realisme brut americà, en un conte que du per títol La calma. De Raymond Carver no cal parlar molt. La seva vida, pues, és un poc el que trau en els seus contes. Una quotidianitat molt bèstia en alguns moments. La calma. M'estaven tallant els cabells. Jo seia a la cadira i allà al davant hi havia tres homes més. Dos dels homes que esperaven no els havia vist mai, però un d'ells el vaig reconèixer, tot i que no podia recordar de què. No vaig parar de mirar-lo mentre el barber em feia els cabells. Era un home cepat, amb cabells curts, arrissats, i tenia un escuradents a la boca. I aleshores el vaig recordar, amb barret i uniforme, uns ulls petits que vigilava al vestíbul d'un banc. Dels altres dos, l'un era considerablement més gran, amb el cap cobert de cabells grisos arrissats. Estava fumant. El tercer, encara que no tan vell, era pràcticament cal per dalt tot i pels costats li penjaven els cabells damunt les orelles. Duia botes de llenya taire i uns pantalons lluents de taques d'oli. El barber em va posar la mà damunt el cap per girar-lo i veure-ho millor. Aleshores li va dir al vigilant: «Vas atrapar el cérvol, Charles?» M'agradava aquell barber. No ens coneixíem prou per dir-nos pel nom, però sempre que hi anava a tallar-me els cabells en reconeixia. Sabia que jo anava sovint a pescar. Així doncs parlàvem de pesca. No crec pas que ell cacés, però podia parlar de qualsevol cosa. En aquest cas, era un bon barber. «Bill, és una història curiosa, d'allò més desgraciada», va dir el vigilant. Va traure's l'escuradents de la boca i el va deixar al cendrer. «El vaig atrapar i no el vaig atrapar. És a dir, la resposta a la pregunta és sí i no. La veu de l'home no em va agradar». No hi esqueia un vigilant. No era la mena de veu que hom podia esperar d'ell. Els altres dos homes van alçar els ulls. El més vell estava passant fulls d'una revista, fumant, i l'altre tenia un diari a les mans. Van deixar el que estaven fent i es van tombar a escoltar el vigilant. «T'escolto, Charles», va dir el barber. «Explica't». El barber va tornar a girar-me i va continuar treballant amb les tisores. Érem allà dalt, al Fire Reich, el meu vell, el noi i jo. Estaven caçant per aquests barrancs. El meu vell estava assegut al cim d'un d'ells i el noi i jo en un altre. El noi tenia ressaca. El Déu que el va parir. Feia molt mala cara i es va passar el dia bevent aigua, la seva i la meua. Érem a la tarda i nosaltres havíem sortit a primera hora del matí. Però teníem esperances. Havien calculat que els caçadors de més avall farien pujar algun cérvol cap a nosaltres. Doncs seiem darrere un tronc i mirant el barranc quan vam sentir trets a baix a la vall. «Allà baix hi ha hortes», va dir el tipus amb el diari. Es movia sense parar i creuava les cames. Movia una estona la bota i després les creuava en l'altre sentit. «Aquells cèrvols sempre ronden les hortes». «Exacte», va dir el vigilant. «Entren a la nit els cabrits i es mengen les petites pomes verdes». «Bé, doncs sentim els trets i ens quedem allà asseguts mà sobre mà quan veiem aquell enorme cèrvol que surt dels arbuixells a menys de 30 metres». El noi el veu al mateix temps que jo, és clar, i es tira a terra i comença a disparar. Quin ximple! El cérvol no corria cap perill, si més no pels que feia el noi. Però no pot entendre d'on li venen els trets i sap cap quina banda córrer. Aleshores, jo tiro un tret,
però malgrat el rebombori, només estaborneixo. L'estaborneixes? Va dir el barber. Sí, l'estaborneixo, va dir el guarda. Un tret a la panxa, només el va estabornir. Així doncs, abaixa la testa i comença a tremolar. Tremola de cap a peus. El noi continua disparant. Jo tinc la sensació que torno a ser a Corea. Disparo un altre cop, però fallo. Aleshores, el vell senyor cèrvol torna a ficar-se entre els arbustes. Però, Déu meu, aleshores el pobre ja no tenia esma. El noi havia buidat el seu fusell sense cap objectiu, però jo l'havia tocat. Vaig encaixar-li el tret de ple al ventre. Això és el que vol dir estabornir. I llavors què? Va dir el tipus del diari que havia enrotllat i se n'havia donat copets al genoll. Llavors què? El devíeu perseguir, oi? Sempre busquen un lloc difícil per morir. El va seguir? Va preguntar el més vell, com si no fos ben bé una pregunta. Sí, el noi i jo el vam perseguir, però el noi no servia de gaire. Es trobava malament i ens feia anar molt a poc, aquell talòs. Ara el vigilant es va posar a riure imaginant la situació. S'havia passat la nit bevent cervesa i empaitant noies i després dia que podia caçar cèrvols. Ara ja sap el pa que s'hi dona, a fe que ho sap. Però en fi, li vam seguir el rastre. I era un bon rastre, ben segur. Hi havia sang a terra i sang a les fulles, sang per tot. No havia vist mai un cèrvol amb tanta sang. No sé com s'ho feia per continuar endavant. De vegades caminen sense parar, va dir el tipus del diari. Sempre busquen un lloc difícil per morir. Jo vaig esbroncar el noi per haver fallat el tret i quan em va repostejar li vaig clavar una bufetada. Aquí mateix, va dir assenyalant-se el costat de la cara i somrient, li vaig escalfar les orelles. Maleït nano, no es fa gran, li calia. Bé, doncs el fet és que es va fer massa fos per seguir-li el rastre amb el noi aturant-se a vomitar i tot això. Bé, doncs els coiós ja tindran el cèrvol a hores d'ara, va dir el tipus del diari. Ells, els corbs i els aguilots. Va desenrotllar el diari, el va aplanar i el va deixar en una banda. Va tornar a creuar les cames. Ens va clavar una mirada a tots els altres i va moure el cap. L'home més vell s'havia girat i mirava per la finestra. Va encendre un cigarret. «Ho suposo», va dir el vigilant. «És una llàstima». «Era un gran fill de puta». «Així, responent la teua pregunta, vill, vaig caçar i no vaig caçar el cèrvol. Però, en tot cas, a taula hi van tenir car de cèrvol. Perquè resulta que el vell, mentrestant, havia caçat un cèrvol petit». Ja el tenia al campament, penjat i esbudellat, net i pelat, fetge, cor i ronyons, embolicats en paper de cera i a dins la nevera. Un cervolet, un simple cervolet, però el vell estava emocionat. El vigilant va fer una ullada a la barberia com si estigués recordant. Després va tornar a agafar l'escuradents i se'l va posar a la boca. L'home més vell va agafar el cigarret i es va girar cap al vigilant. Va fer un sospir i va dir: «Ara mateix hauries de ser allà buscant el cèrvol i no pas aquí a tallar els cabells». «No em parleu així», va dir el vigilant. «Vell de merda, em penso que us conec». «Jo també us conec», va dir el vell. «Au, vinga, ja n'hi ha prou, això és la meva barberia», va dir el barber. «M'agradaria escalfar-vos les orelles», va dir el vell. «Atreviu-vos», va dir el vigilant. «Charles», va dir el barber. El barber va deixar la pinta i les tisores al taulell i em va posar les mans a les espatlles com si estigués pensant saltar de la cadira i plantar-se al mig de la baralla. «Albert, porto molts anys tallant els cabells d'en Charles i també és del seu noi. T'agradaria que ho deixés córrer».
El barber va mirar primer un home, després l'altre, sense traure les mans de les meves espatlles. Arregleu-ho a fora, va dir el tipus del diari, excitat i expectant. Ja n'hi ha prou, va dir el barber Charles, no vull sentir una paraula més sobre el tema. Albert, tu igual. Prou, el barber es va girar cap al tipus del diari. Senyor, a vos no us conec de res, però us agrairia que no hi fiquéssiu cullerada. El vigilant es va aixecar i va dir: ja tornaré després. Ara com ara la companyia no és gaire grata. El vigilant va sortir i va tancar la porta de cop. El vell estava fumant un cigarret. Va mirar per la finestra. Va examinar alguna cosa que tenia al dors de la mà. Es va aixecar i es va posar el barret. Disculpa, Bill, va dir el vell. Encara puc anar així uns quants dies més. Molt bé, Albert, va dir el barber. Quan el vell va sortir, el barber es va acostar a la finestra per veure'l marxar. L'Albert està a punt de morir-se d'emfisema, va dir des de la finestra. Abans solíem anar a pescar junts. Em va ensenyar tots els trucs de la pesca del salmó. Les dones. Sempre en tenia una pila al darrere. Però se li ha agriat el caràcter. És clar que amb franquesa hi ha hagut provocació. L'home del diari no es podia estar quiet assegut. S'havia aixecat i anava d'una banda a l'altra, aturant-se a examinar-ho tot. El penjador de barrets, les fotos d'en Bill i els seus amics. El calendari de barberia amb imatges per a cada mes de l'any. Va passar full per full. Fins i tot va arribar a palplantar-se davant la llicència d'en Bill, que estava emmarcada a la paret, i la va llegir atentament. Després es va girar i va dir: jo també me'n vaig. I encara no ho havia dit, que ja era fora. Bé, vols que t'acabi de tallar els cabells o no? Em va dir el barber com si jo tingués la culpa de tot. El barber va fer girar la cadira mentre em mirés al mirall. Em va posar una mà a cada costat del cap. Em va canviar de posició per darrera vegada i després va posar el seu cap al costat del meu. Em van mirar tots dos al mirall, amb les seves mans encara al meu cap. Jo m'estava mirant a mi i ell també em mirava a mi. Però si em va veure alguna cosa, no me'n va fer cap comentari. Em va posar els dits als cabells. Ho va fer en calma, com si estigués pensant una altra cosa. Em va passar els dits pels cabells. Ho va fer amb tendresa, amb la tendresa d'un amant. Això va passar a Crescent City, Califòrnia, a prop de la frontera d'Oregon. Al cap de poc temps me'n vaig anar, però avui he estat pensant en aquell lloc, Crescent City. He estat pensant que allà vaig intentar començar una nova vida amb la meva dona i que a la cadira del barber aquell matí havia decidit anar-me'n. Avui pensava en la calma que vaig sentir quan vaig tancar els ulls i vaig deixar que els dits del barber em freguessin el cap. La dolçor d'aquests dits en els cabells que ja tornaven a créixer.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Latina. La vida.
1: Sinopsis.
0: Objetivo.
2: Lema.
0: Filosofía.
1: Feeling.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Divendres 15 de maig, avui fa 15 anys del mític 15M. Era 15 de maig de 2011 quan milers de persones van eixir al carrer i van omplir places de moltes localitats per mostrar la seva indignació. El 15M també va ser conegut com el moviment dels indignats perquè va ser això, la indignació, la que va moure un riu de gent cabrejada amb un sistema democràtic que els ofegava i posava per davant el capital, deixant sense aire la ciutadania que intentava sobreviure a una crisi econòmica brutal i una onada de retallades imparables que repercutia negativament en la seva qualitat de vida i que va suposar una pèrdua de drets socials i laborals reals de les classes treballadores. Gent de distinta ideologia, edat, sexe, raça es va unir per mostrar el seu rebuig total i absolut a la gestió d'un sistema que només afavoreix uns pocs i va apostar per canviar el sistema per un altre món millor, més participatiu, més just i més horitzontal. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La primera setmana de vaga en educació acaba amb una multitudinària manifestació unitària pel centre de València. La vaga indefinida en l'ensenyament valencià es manté després que ahir la reunió entre els sindicats i la conselleria acabara sense acord. En ella es va evidenciar que les postures encara estan molt allunyades. Apego ha secundat la vaga una mitjana del 67% del personal docent en el cinquè dia. Pego acull la trobada Camina a la Marina. Més de 350 persones arribades del Verger, Dénia, els Poblets i Oliva, junt amb pegolins i pegolines, han participat en esta activitat pensada per a fomentar l'activitat física, la salut i la convivència. La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i Apego està organitzada per les regidories d'Esports i Salut en col·laboració amb el Centre de Salut. Tablero es presenta a Pego. L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta ha presentat este dissabte i ha preparat este dissabte, 16 de maig, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, de rol, entre d'altres, per a donar-se a conèixer, ja que la seva intenció és obrir secció pròpia al municipi, com ho explica el president Pau Ferrer.
1: Tableros somos un grupo de personas que nos juntamos desde hace unos años a jugar a juegos de mesa por las tardes y nos hicimos asociación con el fin de poder llevar nuestro hobby a más gente y poder llegar a través de instituciones, eventos, etc. Entonces llevamos ya tiempo reuniéndonos en diferentes poblaciones de la Marina Alta y nuestra intención es llevar la asociación a Pego.
0: I Moraira és plena de música i espectacle amb Tu Què. És un projecte educatiu que arriba enguany a la seva sisena edició amb una trobada que promet ser recordada perquè tindrà com a escenari el castell de Moraira davant la mar i a més enguany incorporen a la música, el ball, el cant, la batucada.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.

Després de 5 hores de reunió, ahir dijous la taula de negociació entre educació i els sindicats docents va acabar sense acord. Una negociació que continuarà dilluns que ve, 18 de maig, quan la conselleria ha tornat a citar els sindicats a eixa taula de negociació. Això vol dir que la convocatòria de vaga indefinida en l'educació pública valenciana continua en peu. La cita d'avui a València, amb una manifestació unitària convocada a les 12 a la plaça de Sant Agustí. Fins allí han arribat amb diverses columnes des de distints barris de la ciutat, a més de nombrosos autobusos d'altres punts del territori, com per exemple la Marina Alta, que té una àmplia representació de docents en esta convocatòria. Molts altres manifestants han optat pel tren per a acudir a la manifestació, una manifestació en defensa de l'educació pública de qualitat i en valencià que, com s'esperava, ha estat multitudinària, com ja reflecteixen a hores d'ara pràcticament tots els mitjans de comunicació que l'han coberta. Estos són alguns moments que s'han pogut escoltar a l'inici d'esta manifestació, quan encara s'estava esperant moure.

0: Una manifestació que alguns mitjans ja qualifiquen com a històrica per a salvar l'educació pública. La consellera Carmen Ortí assegurava ahir que durant aquest cap de setmana Educació treballarà per a presentar dilluns un document el més complet possible, que inclourà també la millora retributiva que dijous va quedar fora. I va ser així, segons explica Ortí, perquè tots els sindicats havien dit que no era una qüestió la qüestió més important.
1: Evidentemente, el documento pues, que nosotros hemos presentado esta mañana tiene muchísimos puntos de encuentro, así lo han manifestado. La simplificación administrativa es una cuestión que tiene muy estresado al profesorado y es una cuestión bastante obvia y que es fácil de regular. Evidentemente es insuficiente porque es el documento que nosotros hemos planteado pues para empezar a recoger absolutamente todas las propuestas pues que durante la negociación puedan ir surgiendo. El tema salarial no estaba en la propuesta porque es una cuestión que ya se va a tratar en la mesa anterior y va a ser un tema que va a generar friccions. Y además, tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant i hem considerat pues, que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
0: A l'eixida de la reunió, els portaveus dels quatre sindicats presents a la taula de negociació, STPB, Comissions Obreres, UGT i CESIF, tot i que recordem que AMPE també s'ha unit a la convocatòria de vaga indefinida, van expressar que l'acord encara està lluny i van exigir més concreció en els temes. Indiquen que l'única proposta d'educació amb mesures concretes és la reducció de burocràcia. Tots coincideixen a criticar l'absència de la proposta retributiva. Escoltem per ordre als portaveus de l'STPB, Marc Candela, de Comissions Obreres, Txelo Valls, de UGT, Maite Tarazona, i per últim al portaveu d'educació de CESIF, a José Seco.
2: Ara, per a nosaltres encara estem lluny d'arribar a un acord. Per què? Perquè dels temes que han posat damunt de la taula, l'únic que hem vist que sí que s'aproxima al que estem demanant nosaltres és el tema de la reducció de la burocràcia i sí que han posat mesures concretes que van en la línia del que demanem. De la resta de temes, molt poca cosa i per tant hem de continuar apretant per a que aconseguim això, la resta de temes. I, òbviament, el tema del retributiu, que no l'han posat, evidentment, només faltaria que no estiguera.
3: El que hem manifestat és que, per a nosaltres, que no estiguera la proposta retributiva és una falta de respecte a la dignitat de la professió i que no enteníem que no estiguera. I per això pensem que l'esforç per a que ho posin el dilluns en el document és primordial.
4: Bé, sempre venim molt esperançats a les reunions i esta vegada més encara per tot l'esforç que estem fent tots els docents en esta vaga, en un quart dia de vaga. Però la veritat, quan veiem el document, veiem que no estan reflectides l'acord de retribucions i per a nosaltres l'únic punt més destacable que va un poquet més encaminat al que necessitem realment ha sigut el punt de la reducció de la burocràcia. La resta continua sent molt fluix i així li ho hem traslladat a la conselleria. Pensem que els 6 punts són importants, però no podem deixar ni amagar-nos en el tema retributiu perquè no podem continuar sent els 200 pitjors pagats de tot l'Estat. I així ho hem traslladat a la consellera i a tot l'equip.
5: Por lo tanto, desde el sindicato CESIF lo que hemos pedido ha sido más concreción en la mayoría de puntos, como es el tema de ratios, el tema de plantillas, etcétera, y incluir en la negociación el hecho del sueldo y, por lo tanto, las retribuciones de los docentes de la Comunidad Valenciana.
0: Y apego el seguimiento de la vaga indefinida en el enseñamiento público en el seu cinquè dia ha estat de mitjana del 67%. Per tant, com ja intuïem, avui divendres ha pujat substancialment este percentatge de docents que han decidit sumar-se a la convocatòria de vaga, i de segur que molts i moltes estan avui manifestant-se a València. Detallem per centres quin ha estat el percentatge de docents que han secundat la vaga. Al CEIP Ambra, el 71,4% del personal docent i educatiu la secundada. Respecte a l'alumnat, l'assistència al centre ha sigut del 60,4%. El CEIP Carolina Sala ha secundat la vaga en el seu cinquè dia el 57,1% del personal docent i el 100% de l'alumnat ha acudit a classe. Al CEIP Rosalia Bondia, un 70% del personal docent ha fet avui vaga, i pel que fa a l'alumnat, el 38% no ha acudit a l'escola donant suport a les mobilitzacions del cos de mestres. L'IES Enric Valor. A l'institut, el 69,4% del professorat ha secundat el cinquè dia de vaga. Avui, l'alumnat també estava cridat a fer vaga convocada pel sindicat d'estudiants. A l'IES Enric Valor, l'alumnat de segon de batxillerat ha acudit a primera hora a recollir el butlletí de notes. L'alumnat de primer i segon d'ESO ha anat també en la gran majoria perquè avui tenien examen i després han fet classe amb normalitat, ja que en tot moment, des del centre, s'ha donat prioritat perquè este alumnat estiguera atès al 100%, segons comuniquen. I han secundat esta convocatòria de vaga estudiantil principalment l'alumnat de tercer i quart d'ESO i l'alumnat de cicles formatius i de primer de batxillerat.
6: Els informatius a Ràdio Pego.

0: I Pego ha acollit este matí una nova edició de Camina a la Marina, una proposta comarcal que aposta per la salut, l'activitat física moderada i la convivència entre els participants. Una proposta que, a més, dona l'oportunitat de conèixer el poble d'una manera diferent. Una iniciativa que s'emmarca en el programa d'activitat física saludable de la Marina Alta i a Pego està organitzada per les regidories d'Esports i Salut en col·laboració amb el Centre de Salut. Una iniciativa que per al coordinador d'esports de l'Ajuntament de Pego, Josep Llorca, és una meravella, sobretot el veure l'actitud positiva i enèrgica de les 350 persones que avui s'han reunit al poble.
1: Pues és una meravella, sobretot un dia com avui, que en un principi marcava aigua a principi de setmana, i veure 350 persones en el Passeig Cervantes de totes les localitats de la Marina Alta i de la localitat veïna, que crec que sigui de la Safor d'Oliva, pues en gana de caminar, en gana de disfrutar i en gana de conèixer el nostre poble, que és Pego.
0: D'altra banda, caminar a la Marina és una combinació d'esports, de turisme i també de salut, com afirma la regidora d'esta última àrea, Merche Bolton. De fet, recorda que la idea ix d'estes dos regidories, la de salut i d'esports, per a fer la vida més agradable a tot el món, una activitat també per combatre les malalties.
2: Esports, turisme i salut, així entra tot, perquè la idea ve de salut i d'esports per fer la vida més agradable a tots i combatir moltes coses que podem deixar de prendre pastilles i curar-nos fent un poc d'esport. I a banda avui ens hem adonat que n'hi ha molta gent, inclús de Pego, que no coneix racons del nostre poble. La gent de fora està quedant-se encantada, en la Penya del Gat, en el Portal de Sala, estan tots, jo sóc Pego, gent que ve a treballar tots els dies i està dient, però si no ha passat mai. I inclús, torna a dir, gent de Pego que ha passat caminant aquest matí per la Penya del Gat, així vindre a caminar està molt bé, i doncs ho tens a costa de casa. I és un poc tot això, i estem desvanits de la rebuda que han tingut, de l'assistència, i damunt és que estem fent tot amb molta il·lusió.
0: Hem preguntat entre la gent que ha participat en esta jornada, que els aporta Camina a la Marina, i coincideixen a destacar que principalment és una oportunitat per a socialitzar i per a millorar la salut.
3: Que són meravellós. Jo fa 3 mesos que estic i a mi m'encanta, perquè tota la vida de xocotet feia la bandera, caminava amb les mans, feia de tot, i ara a la vella pues m'agarra gana de fer deport i en 5, 10 voltes millor. Per mi és un plaer.
4: Muy bien, yo voy a yoga y a pilates. Y bueno, no puedo decir mucho porque llevo 5 meses nada más aquí y bueno, es una forma de integrarse. Voy también a clases de valenciano los lunes y miércoles y bueno, poco a poco pues integrarse en la población, en la vida que hay aquí.
5: Pues es una iniciativa molt important. Vosaltres venim des d'Oliva. En Oliva ja ho vàrem fer i també sigui un èxit. I com estem veient en Pego, també és un èxit el que els companys i les companyeres que estan per així. Què és el que ens aporta? Pues, la socialització entre tots, encara que nosaltres estem en una distinta comarca, distinta província, però és molt important per la gent d'Oliva la integració que estem tenint en Pego, a més de la proximitat que tenim.
6: Hombre, nos aporta bastante para el cuerpo, para andar, para la salud. Y contento, hacemos unos grupitos y la verdad que muy bien, muy bien. Muy contenta, muy contenta.
0: Camina a la Marina està pensat per a combatre el sedentarisme i també per a combatre la solitud no desitjada, i això ho fa creant espais de trobada periòdics, com apunta el coordinador d'esports Josep Llorca.
1: La idea és combatre el sedentarisme, combatre la solitud no desitjada, perquè al final estem veient que la gent està socialitzant entre els altres pobles. Això és el que més dona gust. I el que ha dit Merche, que la gent conega el nostre Pego, sobretot la gent del poble, i que adquirisca aquests valors i aquest gust per eixir a caminar i tinga pues, una ruta per a disfrutar del poble i per a fer activitat física.
7: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Totes aquelles persones amants dels jocs de taula estan de sort perquè este dissabte 16 de maig a l'Infojove Pego hi ha una jornada completa dedicada a ells. Des de les 11 del matí fins a les 2 i després des de les 4 de la vesprada fins a les 7 hi haurà partides ràpides, jocs d'estratègia, jocs de rol, entre d'altres. Tot organitzat per Tablero, que és l'associació de jocs de taula de la Marina Alta. Explica el seu president, Pau Ferrer, que està formada per un grup de persones que s'ajunten des de fa uns anys per a jugar a això, a jocs de taula per les vesprades. I quin és l'objectiu? Ampliar la família i per això es presenten a Pego.
1: Que desde Pego también, pues, a través de nuestra infraestructura y con el apoyo de del Ayuntamiento de Juventud y sus instalaciones, podamos llevar una serie de días de juego para que toda la gente del pueblo que le interese los juegos de mesa o le puedan interesar, puedan acceder a ellos, puedan ver, conocer los nuevos juegos de mesa que se juegan, aparte de los clásicos, de los antiguos. Hoy en día hay muchísimos con mecánicas nuevas, muy más emocionantes, más de historia, más de intercambio. O sea, son juegos que es un hobby muy, muy entretenido, en el que puede jugar gente de todas las edades, porque hay juegos adaptados a cualquier edad, duración, dificultad, etcétera. Por tanto, siempre va a ser un hobby que pueda recibir a personas de cualquier edad.
0: La intenció de Tablero també és donar a conèixer nous jocs de taula que apareixen cada any per a passar una estona entretinguda.
1: ¿Qué estamos queriendo hacer ahora en Pego? Estamos queriendo promover los juegos de mesa allí, gracias al apoyo de las instituciones locales, del Ayuntamiento y de Juventud, y también pues darlo a conocer, juegos y demás, que la gente conozca y que pase un rato entretenido, que esté con nosotros, que traigan incluso sus juegos, si tienen juegos que puedan interesarles para jugar, porque en casa no tiene suficiente gente, o no, es un juego que tiene y no suele tener tiempo para jugarlo, pues puede traerlo y los demás que estemos ahí, pues podemos jugar a ese juego que trae. O aprender y conocer juegos nuevos, que siempre es muy divertido. Entonces, un poco es eso. Tablero somos un grupo de gente, una asociación, que un poco queremos promover ese ocio alternativo, más allá de las pantallas, que es jugar juegos de mesa, juegos familiares, juegos entre amigos, juegos con gente nueva que conoces, etcétera. Entonces, es una forma muy interesante de passar una tarda, passar un dia de ocio muy, muy divertido.
0: L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: I ara parlem del projecte educatiu musical Tuque, que arriba a la seva sisena edició amb una trobada a la Marina Alta, concretament a Moraira. Des del dia 13 estan allí i ho estaran fins el 16 de maig, fins a este dissabte, tot i que podem dir que l'epicentre serà, o allò de la cirereta del pastís, serà esta nit. I estos dies, la localitat de la Marina Alta, Moraira, ha esdevingut epicentre de la creació col·lectiva, acollint alumnat de 17 instituts d'educació secundària de Castelló, València, Alacant i també de Catalunya. Tuque és un acrònim que evoca l'ukelele, però que transcendeix l'instrument per a convertir-se en una metodologia educativa viva i transformadora. Una iniciativa que es va iniciar en un any complicat, però que any rere any s'ha superat, com explica Sonia Domene, que és integrant de la Comissió Artística del projecte i impulsora de Tuque.
3: El projecte educatiu musical Tuque comença a caminar en un curs molt complicat, el 2021, amb dos instituts, la Senya de Paiporta i és la Vall d'Alba de Vall d'Alba. I, bueno, i anar creixent i consolidant-se durant 5 edicions més. I enguany celebrem la 6a edició al Castell de Moraira en quasi 20 instituts participants de les nostres terres i també de Catalunya. És un projecte polifacètic, ja que possibilita treballar en el dia a dia la pràctica instrumental de l'ukelele, de l'instrumental orf, del cant coral, el ball i també la percussió corporal. A més, compta en concursos i mostres de diversa índole artística que el fan adaptable a qualsevol particularitat que pugui presentar l'alumnat, convertint-lo en un projecte realment inclusiu en la seva pràctica. La música no serveix de res si se queda a l'aula. Aquesta és una de les màximes de l'educació musical. Per això, després d'haver estat treballant un repertori musical al llarg de tot el curs, l'alumne per fi pot veure els seus fruits en la trobada anual. Allí, pues, conèixer nous amics, intercanviar experiències, treballar colze a colze amb els companys, amb un objectiu final... Tot això són experiències de vida que només se poden donar en aquests espais. I no podem oblidar-nos de que l'adolescent necessita expressar-se per definició. El nostre alumnat té molt a dir, molt a oferir. I així tenen un altaveu que els permet oferir el seu regal al món.
0: I el de Witch serà un espectacle molt especial, entre d'altres coses, per l'escenari escollit, el Castell de Moraira, davant la mar. Un concert espectacle que té lloc esta nit, la de divendres a les 10 de la nit. I Abel Fuertes, integrant també de la comissió artística del projecte i impulsor, reconeix que ha estat una setmana complicada per la vaga educativa, però també afirma que el projecte està per damunt de tot.
4: Sincerament, estem en una setmana un poc complicada. Està la vaga indefinida, però el que és el projecte està per damunt de tot. És un treball anual, és una preparació que portem des del final del curs passat, i tots els professors, professores, estan al 150% en el projecte, pensen en l'alumnat, en tot el treball que han fet durant tot el curs i no se volien perdre aquests dies de grans experiències, de treball cooperatiu, tots junts. Anem a una, amb una gran expressió que fem el dia del concert del divendres, la gran convivència. Per tant, el projecte estem supercontents de veure la resposta del propi professorat, del propi alumnat, de les pròpies famílies, inclús, que estan apoyant, vistes les causes, vistes els motius d'esta setmana, que és molt complexa, i per tant no podem estar més agraïts de tot el món com està apoyant el projecte.
0: Més enllà de les notes musicals i els moments de diversió, el valor real de Tuque resideix en la seva capacitat per a transformar les relacions humanes, com apuntava fa un moment Sònia Domènech. El projecte és molt més que música i molt més que entreteniment. És un espai vital on, durant 3 dies de convivència intensa, es teixixen llaços i complicitats que difícilment podrien tindre lloc en altres contextos o en la rutina quotidiana de les quatre parets que són on estan normalment ubicades les aules. De fet, afirma Yabel Fuertes que la trobada està donant moltes sorpreses i l'alumnat està molt content.
4: La trobada, la veritat que està sent una barbaritat. Ens estem enduent unes sorpreses molt, molt positives i estan en tot més que rodat. La gent, l'alumnat, es toques i toqueres, estan més que contents veient el desenvolupament de tot el que és la trobada. Totes les experiències, els programes que estem fent per la nit, els balls que fem, els concursos, tots els programes estan funcionant a la perfecció. El lloc on estem, tots els tuques tuqueres, els tuques sors i tuques sores, professors, professores, és espectacular, les instal·lacions, ens han acollit d'una manera fantàstica a l'Ajuntament, tenim un recolzament magnífic, i la veritat que estan en tot el desenvolupament molt, molt, molt bé i inclús millor de l'esperat.
0: I el treball de l'alumnat, que ja dominava disciplines com l'ukelele, el cant coral i la percussió corporal, s'ha estès enguany també a la batucada. I esta novetat serà plat fort de l'espectacle concert que han dissenyat per a esta nit. Este nou element serà, com apunta Yabel Fuertes, una de les peces clau dins el concert al Castell de Moraira, aportant energia i potència rítmica renovada al que és la globalitat de l'espectacle.
4: Per al concert espectacle que realitzem el divendres, esperem que la gent estiga molt contenta, perquè a més del que fem sempre, que és cantar, tocar, ballar, la percussió corporal, com he dit abans, a més afegim enguany la batucada. I a partir de les 9 de la nit farem un passacarrer, un cercavila per les carreres de Moraira fins a arribar a l'escenari principal i començarem a les 9:30 el que és el concert espectacle, però començarem amb l'arribada de la batucada. Una batucada que, a més de fer la cercavila, també participa en una de les cançons que estem fent del concert espectacle.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: En format breu, també comentem altres qüestions, com que ahir dijous vam informar de la visita del Centre de Transfusions a Pego i ja tenim els resultats. En esta ocasió s'hi van animar a donar sang 31 persones, de les quals ho van poder fer 29. Una d'elles es va estrenar en la fàbrica de vida regalant sang. I avancen des del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana que la pròxima col·lecta serà dijous 25 de juny i esta serà especial, una donació solidària coincidint ja amb l'inici de les festes de moros i cristians a Pego. Algunes suggerències per al cap de setmana ja d'agenda més cultural. Ja sabeu que pujar a la Muntanyeta Verda sempre és una bona opció perquè permet fer-se una idea bastant exacta de la riquesa que acull el Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. Este dissabte, dia 16, ho podreu fer perquè el Centre d'Informació de la Mancomunitat de Pego i les Valls està obert, o gràcies a la Mancomunitat, està obert des de les 10:30 del matí i fins a la 1:30. Així que podeu pujar a la Muntanyeta Verda este dissabte. Recordeu, de 10:30 a 1:30. I en este cas, dissabte a la vesprada, concretament a les 7, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, el grup de dones Cabal ha organitzat la projecció de Los Hombres Lobo. François Usan dirigeix l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castro Negro, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. I a l'Atzúbia, la cova de Canelobres, situada al paratge del Tossal del Llop, obrirà diumenge 17 de maig, en horari de 10:30 a 1:30 de la vesprada, també en eixa possibilitat d'obertura d'alguns elements patrimonials, culturals, geogràfics, des de la Mancomunitat de Turisme de Pego i les Valls. No cal reserva per a esta visita a la cova de Canelobres, només saber que a mesura que aneu arribant es formen grups reduïts i van entrant per torns. La visita dura entre 15 i 20 minuts, el preu és de 2 euros per persona, els xiquets de 5 a 10 anys només paguen 1 euro per entrar a la cova de Canelobres de la Júbia, que està diumenge 17 de maig, oberta de 10:30 a 1:30 del matí.

I pel que fa a l'oratge, tenim un 100% de probabilitat de precipitació fins a les 6 del matí. Si entrem al detall, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, pot ploure des de les 2 i fins a les 5 de la vesprada, sobretot en la franja de les 3, segons ens indica l'Agència Estatal de Meteorologia, com diem en el detall. A partir d'aquest moment ja se'n va la probabilitat de precipitació i el cel estarà pràcticament ras, només hi haurà intervals de núvols. Les temperatures avui s'han quedat en els 14 graus de mínima esta passada nit i arribarem als 24 de màxima, amb el vent esta vesprada nit bufant fluix de ponent. Per a demà dissabte tindrem cel ras amb nuvolositat de transició, sense més conseqüències, i temperatures un poc més baixes. La mínima es quedarà en els 11 graus i les màximes arribaran als 22, amb un vent que bufarà al voltant de 10 km per hora la major part del dia, tot i que a les hores centrals, des del migdia i fins a mitjan vesprada, bufarà moderat, al voltant de 25 km per hora de component sud. Per a diumenge, a partir del migdia hi ha un 95% de probabilitat de precipitació segons l'Agència Estatal de Meteorologia i abans d'aquest moment tindrem nuvolositat abundant, tot i que també clarianes al cel. I les temperatures més o menys entre les d'avui i les de demà, 12 graus de mínima, 24 de màxima, el vent bufant fluix de component sud-oest-sud. Per a dilluns, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, també tindrem probabilitat de precipitació entre un 75 i un 65% i les temperatures entre els 14 i els 25 graus.

Fins ací l'informatiu d'avui divendres 15 de maig. Moltes gràcies per estar ahí, acompanyant-nos, escoltant-nos i, com sempre, quan arribem a aquesta hora, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i, com és divendres, doncs que el cap de setmana també siga ben agradable, ben tranquil o, al contrari, engrescador. Que ho passeu bé i ens retrobem dilluns. Adeu.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: una mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Novenes jornades sobre història i patrimoni d'Atzaila 2026. Divendres 15 de maig al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, sessió dedicada al 750 aniversari de la mort del visir Al-Azraq. A les 18:45 hores, presentació de les jornades. A les 19 hores, els castells andalusins a les nostres comarques, a càrrec de José Luis Menéndez. A les 20 hores, el Pacte del Poet, conferència impartida per Agustí Galiana. Dissabte 16 de maig a les 8 del matí, davant l'antic escorxador municipal de Pego, eixida cap al Castell d'Alcalà. Per assistir a aquesta activitat cal inscripció prèvia al correu electrònic atzailapego@gmail.com.
3: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
4: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
3: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Dones Cabal et convida a passar una vesprada de cine dissabte 16 de maig. A les 19 hores, a la Biblioteca Carmen Alemany Vall, es projecta Los Hombres Lobo. François Ouzan dirigís l'adaptació cinematogràfica del joc de taula Homes Llop en Castonegre, el famós joc en el qual s'ha de descobrir qui són els llops per a no acabar caçats per ells. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'InfoJove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
5: Sensat 8 de la FM. Radio Peo. Som la teua veu.
6: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
7: 1, 2, 3, 4.
8: Son DJs.
6: 12.
9: 12.
10: Presentado por
6: Gaby Burguera, Fernando Guitar y con la colaboración de
11: Sergei Red
6: y
12: Luis Bonillas.
6: Esta semana al Son DJs Cristina Ferrer. Son DJs.

107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: L'Associació de Jocs de Taula de la Marina Alta, Tablero, arriba a Pego per a quedar-se amb una secció pròpia. Dissabte 16 de maig han preparat una presentació ben especial a l'Impojove Pego, una jornada completa dedicada als jocs de taula amb partides ràpides, jocs d'estratègia, rol i molt més. D'11 a 2 del migdia i de 4 a 7 de la vesprada. L'esdeveniment compta amb la col·laboració de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
1: Podem 107.8.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify entre nosaltres /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Radio Pego, ràdio de proximitat.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.